El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Cap de setmana intens i sense fira.
2: Sí, ja es veia complicat el dissabte a la tarda. Era molt segur que havia de ploure. Si sap greu de la fira, a veure si es pot fer un altre dia. De moment, bona pluja al cas del dissabte, a part de fira, i precipitacions doncs, que van caure d'entre els 14 i 15 litres per metre quadrat, depenent del punt. Però, bueno, hi van passar i tot, fins i tot Espinaules amb 19,4, a dalt el Montanyà, a Ceba, el Montanyà amb 19,8, 19,6 de Rellolies, a Viladrau amb 19, 18 a la Greva, fins va ser un ruixat doncs, bastant general, a la banda del Lluçanès podria una mica menys. Bueno, i una mica de ruixat sorpresa, perquè no m'esperava pas el tard de vespre que fes aquest ruixat, pensava que seria més a muntanya, i tot i que poca aigua, a Oristà, per exemple, amb 1,4 litres, a Cantoni 0,8, a Baix i Bullons amb 0,6, o per exemple, a Ripollès, a Camprodon també amb 0,6, a Vic amb 4 dècimes. De moment, el que ens llevem amb cel doncs, ennuvolat i temperatures tan fresquetes, el que és el Ripollès, per exemple, a Camprodon tenen 3,6 graus de mínima, o dalt el Santuari de Cabrera amb 5,1, Ciuret també amb 5,2, 5,2 també Sant Pau de Segúries, o Bellmunt amb 6,1, igual que Baix i Bullons. Vic la mínima més alta, 10,4, i les màximes ahir, va domallar bastant el sol i vam arribar amb màximes de 22, vam fregar els 23 graus, 22,8 tons de Poitou de Llo, 22,2 a Vic.
1: Avui què ens espera?
2: Avui, doncs, ja treva, avui. De moment, o de maig per dia un raig, no ens toca que es toqui avui a nosaltres. En principi, més nuvolades de cara a la tarda, però, o sigui, s'ha de trencar, vull dir, aquestes nuvolades i amb estones de sol, i a partir del migdia ha de dominar el sol. Les màximes es quedaria més o menys com ahir, entre els 20 i els 22 graus. Una mica de vent del sud-oest a partir del migdia i, en principi, res més. El que sí que tenim demà torna a acostar-se i torna a entrar aire fred i s'acosta un front que a partir de la tarda, tarda vespre i sobretot el que és dimecres ens donaria un altre cop a precipitacions. Demà dimarts les màximes quedarien també cap als 22 graus i baixen a partir de dimecres degut a aquest front que ens passa i que ens afectarà doncs, dimecres, dijous i pràcticament fins divendres.
1: De moment ens quedem això, doncs, aquesta treva d'avui.
2: Sí, avui tranquil·litat. En principi, si hi ha algun ruixat, seria més a muntanya. I aquí, en principi, a partir del migdia, ens ha de dominar el sol.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Fuego lento tu mirada.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de centre d'estètica. Personal per obrador de pastisseria. Professional per venda de recanvis de cotxes. Comercial. Mecànica d'equips agrícoles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Vinc d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
3: Vamos allá.

0: dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Fundació Privada Girbau patrocina Sala Oberta, la tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona.
1: Benvinguts un dia més al magazín Sala Oberta, una iniciativa de la coordinadora del voluntariat d'Osona amb el suport de la Fundació Privada Girbau. Cada dijous a les 6 de la tarda, us ho recordem, l'enregistrem a la seu de la Fundació. Estem al carrer Pla de Balanyà 23 i està tothom convidat per venir, per xerrar, per escoltar, per fer el que vulgueu. Això s'emet els divendres a la 1 del migdia per Ràdio Vic. Sala Oberta, a la tertúlia d'avui ens acompanya l'Asso Martínez, de l'Asson.
2: Hola.
1: Ella és la presidenta d'Òmnium Osona i Lluçanès. També tenim el Xevi Rubiró. Xevi.
3: Bona tarda.
1: Encara ets president o no?
3: De què?
1: Del grup de recerca.
3: Sí.
1: De...
3: sí? Sí, sí. Ja soc de per vida.
1: Sí, però ja no et volen veure.
3: Som el nucli dur, som tres. I quan hi ha eleccions, els altres dos voten amb mi. I ja està.
1: És el grup de recerca folclòrica d'Osona. Ganes de parlar-ne també, exalcalde, mestre sí, jubilat.
3: Sí.
1: Què més? Encara camines per tot arreu?
3: Sí, ara vinc de caminar. Ara mateix, he arribat justet.
1: Molt bé. I també tenim el Xevi Ferrés, la Xevi.
4: Hola, bona tarda.
1: L'Ajuntament de Vic, però també és president de la delegació d'Osona, Ripollès i Lluçanès, de l'Hospitalitat de Lourdes, del Bisbat, que més d'aquí 4 dies marxeu, no?
4: Sí, excursió. Sí. Tinc aquests diversos fronts oberts, vol dir que podem això, parlar una mica de tot, no? Els temes socials, els temes polítics socials i compartir amb vosaltres, no? Que de fet és lo interessant d'aquestes tertúlies.
1: I comencem, si us sembla, perquè no està segur que se celebri, però almenys ja podem parlar de la mostra d'entitats de Vic. S'ha de fer aquest dissabte a la tarda, si no plou. I en Manel Dot, l'home del temps, mai que plouria.
4: Això és el que volia saber. En Manel Dot, que és l'home que ho sap tot, que li pots demanar mitja hora abans i li dius, Manel, què farà, no? I ho endevina, no? Home, seria una llàstima, no? Però bueno, ja està bé. Pel maig cada dia un raig, deien la gent d'abans, no? Però, clar, no tenim alternativa. Hi ha coses que pots tenir un plan B, no? És a dir, si no ho podem fer, ho desplacem en un altre espai, en un altre escenari, no? Però bé, si el temps almenys respectés aquestes 3 hores i mitja, no? Que són de les 5 fins a 8:45, home, ens aniria molt bé, no? Perquè és realment tota una mostra. Una mostra farà ja 22 anys, vol dir que ja està molt arrelada, molt consolidada, i és una gran oportunitat, no? Perquè, en fi, les entitats podem anar-ne desgranant una mica més, si vols, però com així a prèvia és una oportunitat, no? I l'Assum també està al cas, no? De que podem, doncs, tenir en aquest espai del passeig i la Rambla del Carme tot un seguit d'entitats que són més de 70, una setantena llarga aquest any tenim apuntades, i de diferents àmbits, no? Socials, culturals, esportius, de tota mena, no? I tot això amanit amb totes les activitats que hi han programades i amb l'objectiu bàsic, no? De que, bueno, que puguin mostrar, com diu el nom, no? Què fa cada entitat, què són, però que també la ciutadania les coneixi, no? Perquè a vegades, jo sempre, bueno, tu també us hi dediqueu molt, coneixen les grans entitats, no? Però a vegades n'hi ha moltíssimes, moltíssimes, i gent que passa per aquest programa i aquestes tertúlies, que fan una feina increïble i que potser no són tan conegudes, i que amb aquesta mostra, bueno, es relacionen, es coneixen, és una mostra, no?, de les seves entitats, de les seves activitats, i també és una ocasió, bé, per conèixer entre elles, no? Al final també el secret és moltes vegades treballar junts i coordinar-se, no? Existeix aquí a Vic, Osona, la coordinadora del voluntariat, no?, liderada pel senyor Joan Torró, que de fet fa això, no?, una mica aglutinar aquestes entitats, no? I per tant això, i que també a vegades, doncs, la gent que passeja, doncs, es pot interessar, conèixer ben bé què fan cadascuna i fins i tot oferir-se per si volen ser partícips d'alguna d'aquestes entitats.
1: Això no passa gaire, eh?
3: No, però jo vaig estar alguns anys amb una entitat en la fira. La nostra entitat de grup de recerca no es

0: Estem a la fira. No estem a la fira per començar perquè som més d'investigació que no pas social, eh? Però estava amb allò que fèiem horaris en representació del Patronat d'Estudis Osonencs, que aquest any no hi és perquè no té massa sentit a vegades donar a conèixer entitats d'aquest tipus a la fira, és una altra història. Però jo em va tocar, aquell any érem el del Patronat i em va tocar tota una tarda. Estàvem al Prat.
1: Sí, sí,
0: que
1: sí,
0: el Prat. Sí. I estàvem al costat d'uns de Ghana, una entitat de Ghana. Ens vam fer tan amics, oh, que divertit. I em van explicar Ghana i com les diverses cultures que hi ha a Ghana. Ho vaig passar molt bé. O sigui que sí que val la pena. Sí que val la pena.
2: Oh, jo vaig anar l'any passat amb els de Mali.
0: Clar, veus?
2: Clar, porten menjar i és el moment d'aprofitar, però és, jo crec que la fira no deixa de ser la riquesa de del poble, i aquest és un país ple de gent molt voluntariosa i amb moltes ganes de fer coses, i que cobreix allò on no arriba l'administració o no ha d'arribar l'administració, i per tant és una riquesa que està bé que en una fira doncs s'acabi exposant, no? I Òmnium és de les més antigues, sinó de les primeres, i aquest any doncs hi també hi serem, si no plou.
0: Ara, què dius això, Tomàsson? De Catalunya en té una sort de tenir tantes entitats. Jo diria que amb tant present deu ser de les cultures, de les nacions que tenen més entitats per metro quadrat. I em sembla que és una sort, perquè l'administració no ens hi pot fer mal, no ens pot fer res, i com a poble, per l'administració que tinguéssim, igual, les entitats salvarien el poble, no?
2: Jo haig de dir que com a Òmnium, com a presidenta d'Òmnium, és l'associació cultural més important d'Europa, amb més socis d'Europa. Vol dir que...
1: Però trobeu que estem molts dies parlant, no?, del tema concret del voluntariat, que les vostres entitats es nota una certa davallada?
2: Sí, sí, sí, hi falta múscul. Nosaltres, per ser voluntari has de voler, has de tenir voluntat. I també és veritat que hi ha moltes entitats, hi ha molts llocs on fer voluntariat, on pots posar el teu temps, no?, i la teva vida i la teva experiència, però també és cert que, per exemple, a nosaltres a Òmnium doncs ens falta el múscul, ens faltarien persones a la Junta per poder afrontar tot el que ens proposem, que són moltes i moltes coses. Llavors, sí, sí, jo personalment crec que sí. També és veritat que Òmnium, en concret Òmnium, va tenir un moment àlgid, que va ser el 2017, 2018, 2019, bueno, i previ també el 2017, òbviament, i la gent està com desencisada, vull dir, amb aquesta sensació de que ja no és el mateix, i per què haig de seguir fent feina si els altres no m'acompanyen, i això és una sensació que s'arrossega i que té, jo, nosaltres a Òmnium, per exemple, doncs té les seves conseqüències, evidentment.
3: A nosaltres ens passa igual, eh? O sigui, comparteixo ben bé el que dius, i realment hi ha una davallada, bueno, en aquest cas agafo la part d'aquesta entitat social que fa anys que també estic implicada, i que ara ja acabaré a finals d'any, ja acaben, no? Això també. I també passa una mica això, no?, de que no hi ha relleu, o sigui, el que passa amb la majoria d'entitats, deien Rubiró que són tres i que sempre el trien amb ell, però vol dir que són tres, que són molt pocs, que és el que passa amb moltes entitats, no? Amb una entitat com la que jo fa anys que també jo vaig començar a col·laborar, no?, com a, bueno, com a professional de la salut que sóc, no?, ben bé com a voluntari, a ajudar, no?, a la gent que estan malalts, que necessiten aquestes cures i tal, i fa anys que hi estic, no? Però et vas donar en compte això, que sempre hi ha la mateixa gent, em sembla que passen moltes entitats, que són la bona gent que ho aguanten perquè s'ho creuen, i van renovant, i van fent un any, i un altre, perquè també, si no penses, potser no hi ha gaire relleu. I jo penso que és una mica una de les amenaces també de les entitats, no? Qui està davant, qui ho manté, quin relleu hi pot haver-hi, I entrant ja amb el tema del voluntariat, jo penso que sí, que hi ha una davallada del voluntariat i que deu ser bastant general, no? Perquè cada entitat té una mica els seus objectius, les seves, bueno, peculiaritats, i a uns els agrada més una entitat que una altra, però en general jo, per el que vaig veient i compartint la gent, jo dic que hi ha voluntaris discontinus, no? Per alguna cosa concreta, per una acció concreta, sí que pots comptar amb gent, però l'essència i el manteniment d'una entitat, que és tenir gent més o menys fidedigna, no? De manera continuada, no sé si ho veieu també vosaltres, em sembla que passa una mica això, no? I tot i que parlem molt de, bueno, no sé, l'altre dia parlàvem amb una altra entitat, no sé, els donants de sang, per exemple, no? Com a exemple, també els hi costa molt trobar gent, renovar la junta, els voluntaris, que llavors anem dient sempre som una societat amb molt voluntariat, amb molta solidaritat, però no sé, i bueno, i tu, Joan, també, que coneixes moltes entitats, i penso que aquest és un dels punts a reflexionar, no?
0: Sí, nosaltres som tres, però és que el grup nostre és una entitat molt peculiar, no és un fet social, és d'investigació, per tant, no és de voluntariat. Ho som tots voluntaris, perquè no cobrem un duro, però no és un exemple, eh? Però sí que estic d'acord que hi ha una crisi de voluntariat, però jo diria que és una crisi en tots els sentits, no solament amb el voluntariat, sinó amb... En la societat ara estem en crisi. L'Asso em deia que el 17 i el 18 i el 19 i el 16 era va ser un bluff,
2: un pic
0: de l'Òmnium, perquè llavors la societat trempava, no? Ara no estem en aquestes hores altes, estem en hores baixes, i això ens en donem compte també a les entitats. I jo estic convençut que també vindrà un canvi, perquè d'entitats n'hi ha moltes, no desapareixeran pas totes, algunes sí, però... I el voluntariat... Bueno, també hem de pensar una cosa, que per ser voluntari has de tenir un carnet, gairebé. Em sembla que legalment hi ha d'haver-hi un paper que ets voluntari, perquè si passa alguna cosa...
2: Jo l'acabo de signar ara mateix.
0: Clar, tot ha d'estar legalitzat. Sí. Hòstia, em sembla que ens hauríem de fer mirar a la societat, això.
3: Sí, sí.
0: Ens ho compliquem, fins i tot ser voluntari, eh? O sigui, la voluntat també es paga, o també s'ha d'autoritzar. Em sembla que és un gran massa, eh?
3: No, és ben cert. I abans, depèn de quina activitat o quina entitat col·labores voluntàriament, i hi entren tot allò, i permisos, i drets, i de delictes, i d'antecedents, sí. I que no hagis tingut res que t'inhabiliti com a voluntari. Al final la gent de la bona voluntat, val, i la redundància, al final diuen, bueno, escolta, ja us ho fareu, no?
1: Sí, es dona, almenys és el que vas sentint, no?, en diferents àmbits, un excés de proteccionisme, no?, que és també el que passa a les escoles, no?, els nens... No poden fracassar, no poden equivocar-se, tot se'ls dona ben fet. I això és una mica aquesta societat que sembla que és la que vol l'administració, no? Que la gent no pensi massa, no? I es trobi les coses que ells volen fetes. I això també ha de canviar, no?
3: Però en canvi ara... Bueno, aquí puc jugar diversos...
2: Quin barret em poses?
3: Barrets, no? De fet, és el barret social, o sigui, tant si faig la meva professió com entitats socials, com això que ara temporalment o accidentalment faig de regidor, al final és el mateix, no? I tu també t'hi havies dedicat, treballes per... I tu també, no? Al final ho fas per treballar i ajudar les persones o les entitats.
2: Perdó,
3: no?
2: Tinc una companya de junta que a casa li diuen si cobressis, no hi aniries.
3: Sí, és cert, és ben veritat, és eh? És ben veritat. No, i també anava a parar que, per exemple, amb tot això que estem entroncant una mica amb les entitats i amb ciutadania i tal, a vegades hem fet, i vosaltres alguns també, em sembla que heu vingut i tal, quan fem aquelles trobades durant l'any des de la regidoria de ciutadania, de posada en comú del teixit associatiu, del voluntariat, per altra banda es desprèn, ostres, un ambient, hi ha moltíssima activitat, o sigui, està viu el mercat, per dir-ho d'alguna manera, no? I amb aquella voluntat de com podem millorar, quins punts febles, quins punts forts tenim, i que en el fons doncs, una mica anem a parar això, que les entitats poder han d'anar més coordinades, no? I reforçar-se, perquè hi ha algunes que són molt més petites, minoritàries, i també hi ha l'altre aspecte, que és allò, aquelles mancances que tenen, no? També allò que deia, és més complicat, que si tràmits administratius, gestories, tot un seguit de reguitzells legals, que al final algunes no se n'en surten d'això, no? O quan l'Ajuntament tramites alguna ajuda, alguna subvenció, Déu-n'hi-do, si no fos la bona gent que hi ha per allà, que si no els ajuden també és l'altre que el que deies, ens hem de replantejar una mica, no?
1: Parlem d'una campanya concreta que aquests dies ha impactat, no? Més promocionada des del Consistori Infantil de Vic, aquest bus que està circulant per la ciutat, aquesta campanya dels comerços que parlin en català. Què us sembla això? A part que sigui de la canalla, no? Aquest reforç al català fa falta cada dia més, no?
0: Jo faria del català llengua oficial. Llengua oficial vol dir que no podries anar a botiga si no hi ha els rètols de les mongetes en català. Només fent això ja canviaria, no caldrien autobusos. Vull dir, ha de ser oficial. No oficial d'aquesta manera, perquè no posen ni multes. No. Oficial vol dir que tot hi ha d'haver el català. Llavors que ho posin en xino, en castellà o amb el que vulguis. Però en català hauria de ser obligat. Per tant, jo quan vaig a Fogaroles a comprar allà davant de casa, veig allà, hòstia, sopes no sé què, en castellà. I si no és en castellà i portuguès, però en català no. Doncs allò hauria de ser prohibit. Ja em sembla, la solució és aquí sí que hi ha d'haver l'administració i ha de posar-hi mà.
2: Tot això és, sí, òbviament tens raó, el que passa és que ho saps perfectament que això només és possible quan hi ha un estat al darrere, i aquí sí. No el tenim. Clar. I per tant primer potser que aixequem la suspensió i llavors ja podrem fer valdre aquesta oficialitat. O sigui que és veritat que per primera vegada en molt de temps ja s'està creant, estem tornant potser als inicis, no? És crear la consciència de la necessitat de parlar el teu idioma. I crear la consciència vol dir que allà on vagi vull desenvolupar-me en el meu idioma, i que és el català, i per tant vull adreçar-me en el comerç en català, vull adreçar-me a l'hospital en català, vull adreçar-me a les escoles en català, vull adreçar-me a l'administració pública en català, i vull que em responguin en català. Vull anar al jutjat i parlar en català. Ara aquí sí, era ironia. Llavors, en aquest escenari la consciència era molt important i és molt important, i per tant hem estat com adormits, creient que ho estàvem fent bé, perquè creiem que teníem una escola que estava fent els esforços per educar en català. Jo soc fruit d'una escola catalanista progressista d'Arenys de Mar, vol dir que la feina es va fer ben feta, però ens n'hem oblidat i no hem practicat amb l'exemple. I hem pensat, hem subordinat la nostra llengua a altres llengües, que també eren cooficials algunes, i ens hem estimat, per exemple, més parlant anglès que forçar parlar en català, i donat que no ha estat necessari saber català, molta gent que ha vingut no l'ha après. I molta gent d'aquí no el practica. I aquesta situació és la que s'ha pres consciència i s'està treballant. I aquesta campanya del comerç forma part de totes aquestes activitats que des de l'Ajuntament de Vic amb la regidora, amb la Bepiella, s'està fent. I nosaltres formem part d'aquesta taula de taula per la llengua, en la qual doncs es van fent activitats, som informats puntualment de totes les coses que s'estan fent per part de l'Ajuntament, i de fet és un exemple d'Ajuntament, és un Ajuntament que comença a donar cursos pràcticament a altres ajuntaments, perquè ja fa molt de temps, en el moment en què va prendre la decisió de crear una regidoria de llengua específicament, és que prenia la decisió, i en una de les converses que vam tenir en una de les primeres taules, jo li vaig dir a la regidora, el dia que comencis a tenir sentències i tuits i aquestes coses en contra teva, voldrà dir que estàs fent bé la feina. I efectivament ja han arribat, no? Per exemple, aquesta sentència del TSJ en relació al català i a aquesta persona que no se li exigia el mínim català per treballar en l'administració pública de Vic. Aquest és un exemple més d'atac contra la llengua. Llavors, són molts fronts i aquest, almenys aquest del comerç, és un mes que s'està treballant.
3: Totalment d'acord, no? Perquè, a més, jo penso que a nivell de les administracions és allà on hem de donar l'impuls aquest, no? I el que s'ha fet aquí es fa en l'Ajuntament, també, en algun departament, també, no? Per exemple, en el nostre col·lectiu també s'està treballant des del govern de la Generalitat, el departament que pertoca, tot, no? Això, el que deies, no? Tot un pla lingüístic del català, perquè en aquest cas en l'àmbit de la sanitat, no? Hi ha tot un treball a darrere que s'està desplegant, que no és fàcil, perquè al final aquí a Vic ja ho fem molt bé, perquè, i a la Bet li costa a vegades, no? Li costa suos, això que deies tu, no que li costa, perquè ho fa molt bé i, escolta, és un exemple. Clar, llavors el que has de fer és això, creure tu, fer totes aquestes accions, i aquesta de l'autobús, dels comerços, i em consta que s'està fent realment molta proactivitat d'allà on es veu un comerç, que hi ha uns rètols que no estan en català, se'ls explica, se'ls informa, i escolta, ja vas tu canviant, i si no compleixen, si se'ls ha de sancionar, una manera de dir, escolta, que això va així, no? I si vols estar aquí a la nostra ciutat i per extensió al nostre país ho hem de complir. Llavors, a part de nosaltres els primers que ho hem de fer i no afluixar, no canviar d'idioma quan estem parlant, quan passa això, no? Escolta, perquè canvies d'idioma i si al final algun, la majoria no diuen res, però algun et diuen, em pots parlar en català, que t'entenc.
2: Sí.
3: Doncs a nivell de les administracions, escolta, doncs nosaltres també ho empenyem, no? I només així, a part de que quan poguéssim tenir un estat, però de moment la formigueta és anar fent això, creure'ns-ho, no? Perquè si no, està en retrocés, tots ho
2: sabem. Permetem la falca, perquè ja que ho has dit això, és a dir, quan has parlat del comerç, és un enfoc de cara a la gent que està aquí, no? Jo vull anar a adreçar-me al comerç i que el comerç em parli en català, però, per exemple, nosaltres des d'Òmnium tenim un Vincles que s'ha convertit en un dels projectes més importants de tota, per nosaltres, de tota l'entitat, que és un projecte en el qual ens adrecem als nouvinguts o aquells que, malgrat no ser nouvinguts, no parlen habitualment en català i que necessiten doncs sentir-se còmodes amb grups, no amb parelles, sinó amb grups afins d'alguna manera, no? Gent d'aquí i gent que no parla en català, per trobar un punt social, perquè al final és només tindrà sentit parlar en català quan socialment sigui necessari. Per tant, creem aquesta necessitat amb els nouvinguts, és indispensable. Hi ha gent d'aquí, de tota la vida, que no vol parlar en català.
1: Però s'ha d'arribar al punt que apunta el Xavi Rubiró, no? S'ha d'exigir, s'ha de... Bueno, per llei, els ajuntaments tenen realment alguna... Va ser alcalde, teníeu alguna possibilitat d'imposar...
0: No, cap. No estic en contra de les campanyes, que potser s'ha entès malament, al contrari, estic a favor de fer totes les campanyes possibles i de tenir l'estat el més ràpid possible, però que hauria, si és oficial el català o fos oficial de veritat, és que ja no hauríem ni de fer aquestes campanyes, però les hem de fer.
3: Però saps què? Es preocupen també. Va, estem amb tot el que ja ha fet. És el que dieu, que nosaltres mateixos, moltes vegades, no? Els catalanes i els catalans de tota la vida, no el parlen, no el parlem, o canvies d'idioma. Te'n vas aquí encara... Bueno, aquí ara ja no tant, perquè hi ha un canvi, no?, social i cultural, que potser sí que també influencia, però en molts llocs la gent parlant en castellà, no utilitzen la seva llengua natal, no? I també som nosaltres. Llavors, si nosaltres no ens ho creiem, també tenim un repte propi, no?, d'identitat.
2: Aquesta
3: no?
2: És la consciència.
0: Sí, sí.
2: Aquest és el fet. El nostre repte és la consciència, prendre consciència.
3: Després ja farem també totes aquestes accions i actuacions pels que ho han d'aprendre, o potser alguns no volen aprendre, perquè, clar, què passa? Com que vas en comunitats o grups que són molts, no els hi fa falta tampoc. Si llavors nosaltres no intervenim, mediem, facilitem d'alguna manera, clar, tampoc no ho necessiten, no? Llavors hem de trobar una mica les estratègies, no?, per veure com hi donem la volta, perquè si no, les xifres són molt evidents, no?
2: I tens veritables reptes. Jo, com, donat que en algunes hores de la meva horari laboral, diguem, estic d'atenció a persones, no? Una vegada, no?, inicio la conversa en català, perquè de forma automàtica jo sempre intento, a vegades costa, però de forma normal i normalitzada m'adreço en català, i la persona que està al davant em diu que en castellà, i jo li dic per què, amb un carnet espanyol, i diu perquè t'entenc millor, i jo li vaig dir, miri, ja en tinc prou de bilingüisme. És a dir, el bilingüisme el serveix vostè, perquè, clar, va treure, és que tu ets bilingüe. I dic, sí, el bilingüisme et serveix a tu per justificar que jo hagi de parlar amb el teu idioma. I si tens algun problema, parlaré més a poc. Però això és activisme.
3: Sí.
2: I això és confrontació, perquè a mi no em costava res canviar. Però, ostres, em vaig posar tossuda, i és confrontació, és esgotador.
0: Sí, català és esgotador, és veritat, és veritat.
1: La Sonia és advocada, perquè això no ho hem dit, però ens trobem també
2: amb hores lliures.
0: Primer és voluntària.
2: Primer és voluntària, i després, quan et sobra temps, faig d'advocada.
1: Les xifres d'habitants a Catalunya són evidents en aquests moments, no? Parlem de més de 8 milions de persones, i si segueix el ritme actual, doncs es parla dels 10 milions, no? D'aquí uns anys, d'aquí 10 anys es parla. Clar, si no fem aquesta pressió d'alguna manera potent, doncs cada vegada parlarem en proporció, en percentatge, menys gent en català, no? Què hem de fer? Com hem de ser més activistes, o hem d'anar a altres punts, o...
3: No, començar per nosaltres mateixos, el que diu l'Asson i el Xevi també. Jo també m'hi trobo. Escolta, jo parlo en català, i l'altre poder no ho entén tant, i diu, puc parlar en castellà? Parli, ell parla en castellà, però jo li continuo parlant en català perquè m'acaba entenent. I al final, home, si és un que fa 4 dies que ha arribat, també són bona gent i també ho entenem, no? Però quan són gent que fa molt temps o anys que estan aquí, és que parlo més ben castellà, dic, ostres, intenta espavilar-te una mica el català, però jo no canvio, o sigui, m'acaba entenent. Començar per nosaltres, el que deia l'Asson i el Xevi també, els primers activistes hem de ser nosaltres mateixos, i ens ho hem de creure. I el que deia abans, malauradament hi ha molta gent que és catalana i ha de parlar el català i defensar el català, i canvien ràpidament a castellà.
2: De totes maneres, d'aquí 1.000 anys, a saber què farà, que com serà el món, si és que n'hi ha, vull dir, d'aquí 1.000 anys, de quin color serà la nostra pell, de quin idioma parlarem. Ara, nosaltres, tinc un amic, un pedagog, que em va explicar la història del colibri. És un incendi en un bosc, perdó, us l'explico perquè és molt exemplificadora. És un bosc que s'està cremant, i tots els animals fugen, i un colibri va al riu, agafa una mica d'aigua i la tira, va al riu, agafa una mica d'aigua i la tira, i un elefant li diu, però què fas, Benet? No, no apagaràs el foc? Diu, no, jo faig la meva part, no? Diu, tu mateix. Una mica és això, no? I cadascú de nosaltres ha de fer de colibri, ha de fer la seva part. I a partir d'aquí, a saber què passarà d'aquí 1.000 anys.
1: Deixa'm agafar això del colibrí per apretar el Xevi Rubiró.
0: No sé cap a la
2: falla,
0: eh?
2: Tot teu.
1: No, perquè és important, no? Tot aquest tema que estem parlant, el català, Catalunya, tot el tema del folclòric, no? Tot el tema de tradicions i de més, si això no ho mantenim, no ho preservem, no ho potenciem...
0: El folclore no deixa de ser la cultura popular. O sigui, tot el que el poble fa, es mou, pensa, diu, amb cert art, comunicació, és folclore. És la cultura del poble. folklore és cultura del poble. La llengua és cultura popular. La llengua és cultura del poble. Que llavors hi ha els estudiosos que l'estudien, el que vulgui, pel que deies tu, Xevi. Nosaltres som els que hem de defensar el català. Nosaltres som el folklore. Per tant, jo estudio la part del folklore oral, com la llegenda del colibrí o l'anècdota del colibrí, per les llegendes, històries diverses, tot el que no sigui història oficial, els remeis o les cançons, que forma part d'aquesta part del català que no és la llengua solament, però que es transmet a partir de la llengua. Jo no he treballat el folklore castellà, ni el folklore gallec, ni el folklore, només el folklore català, perquè jo penso que és el nostre i que hem de defensar a totes, perquè forma part de la nostra cultura.
1: Però com ho fem extensiu a la resta de mortals, no?
0: Nosaltres el que hem fet ha estat recercar, hem fet de folcloristes, no? Recercar. I tenim una base de dades de centenars, de milers d'hores, i llavors hi ha molts grups, molta gent, però quan dic molt, cada dia tinc algun o altre que em demana coses. Tu coneixes aquella llegenda? Tu què em podries explicar d'aquest personatge? Aquesta cançó que em havia cantat la meva mare encara es canta o es cantava o és única de la meva mare? Estic, no fart, eh? Dic fart en el bon sentit de la paraula. Estic fart de fer de mitjancer, no? del folklore a la gent que ja gairebé l'ha perdut o que vol saber de més o que el vol donar a conèixer. Jo faig això, faig transmissió del folklore, del que m'han explicat, el qui vol saber. I quantitat de gent que fa això. Vol dir que hi ha interès. Perquè potser nota que moltes llegendes i moltes historietes d'aquestes es perden, i llavors diu, hosti, això és una invenció meva o de la iaia o també existeix, no? Dins el folklore català.
1: Tu també en hores lliures has fet de mestre.
0: En hores lliures he fet de mestre i n'estic molt content. També estic molt content d'haver-me jubilat, però enyoro el jovent.
1: El jovent, ni fer classes.
2: Ja, I ha sigut un homenatjat d'Òmnium, també.
0: Sí. Ah, sí.
1: El 2014, ai, 24, perdó.
2: No me'n recordo pas, ja.
0: 24,
2: sí.
1: A la part dels biguetans. I no, ho deia per si et sembla, no?, que tot això que estàs transmetent seria bo també que estigués a les escoles hi és d'alguna manera, no hi és
0: hi és en part hi és en part, l'escola no pot fer-ho tot, l'escola ha d'educar i ha d'ensenyar, però jo no et sabria dir si ho ha de fer el 50% de cada cosa, perquè va tan lligat l'ensenyament i l'educació que a vegades, això des de la Generalitat mateix ja s'ha vist, Departament d'Ensenyament, llavors Departament d'Educació, després tornem Departament d'Ensenyament, posem-nos d'acord què és ensenyament i què és educació. Llavors, ensenyar, molt bé, podem ensenyar coses, i l'institut o l'escola ha d'ensenyar coses, però també ha d'educar, i el folklore entra dins l'educació. I ensenyar, sí, pots ensenyar, pots ensenyar altres coses, però educar és la nostra cultura, s'ha d'educar la nostra cultura.
3: Ara vaig a fer de com el moderador, ara penso en això, amb lo de les escoles, no? Amb tots aquests canvis que hi han, el que dius, no? Ensenyar el folklore, la cultura, ha de ser bastant difícil o un repte majúscul, no? Amb aquesta varietat que hi ha a les aules, no? Que hi ha diferents cultures, diferents folklores i tal, com, a més, doncs, podem mantenir i transmetre aquest nostre folklore i cultura, perquè jo, bueno, no soc del sector, però pel que anem sentint ha canviat moltíssim el perfil d'alumnat que hi ha a les escoles, que com a docents deu haver-hi un repte important, no?
0: Sí.
3: Amanir-ho amb tot això.
0: El folklore que és de festes i costums, aquest a vegades sembla que com que estem en una societat laica, tot el que no sigui, tot el que respiri o olori a religió ja s'ha de prohibir. Llavors no s'ha de fer el Sant Jordi si no s'ha de fer festa primavera, no s'ha de fer Nadal si no festa d'hivern. Escolta, no, i em sembla que l'escola o no fa res perquè ho faci la família o ho fa la societat no sé quina, però si ho fa a l'escola es fa el pessebre i es fa els pastorets i es fa, i una cosa és això i l'altra és la fe o la religió i anar a missa, no té res a veure. Una cosa és la nostra cultura, que això s'ha de mantenir i s'ha de fer el pessebre i s'ha de fer el Nadal i Carnestoltes, però
2: les festes també evolucionen, perquè, per exemple, nosaltres fem un arbre de Nadal i l'arbre de Nadal en principi no seria nostre, no? No és una... El pessebre sí seria representatiu, però hi ha un moment en el qual assumim un pessebre, hi ha un arbre de Nadal. Per tant, les festes tenen dret o evolucionen, ja es mouen, i es van adaptant a les noves necessitats. Jo crec que el conflicte potser està, per exemple, en coses així com més grosses, no? La castanyada o aquest Halloween que ens venen, no? Doncs, bueno, nosaltres suposo que estem tots d'acord que hem de fer la castanyada, per tant, això és el que s'ha de fer a l'escola i s'ha d'ensenyar a l'escola. No pots evitar que la gent, doncs, acabi, no? Si tenen aquesta tradició a casa seva de practicar, o doncs que l'acabin fent. I potser amb els anys, donat que aquestes festes evolucionen, doncs acabi també incorporant-se d'alguna manera a la nostra pròpia. En tot cas, tenir molt clar, és a dir, aquesta perspectiva de saber què és el que s'ha fet normalment aquí, què s'està produint, i llavors si s'incorpora, ser conscients que s'incorpora.
1: Si parlem d'escola, avui dia és obligat, no?, parlar de la polèmica d'aquests darrers dies i setmanes. A l'escola hi han d'anar els Mossos?
0: En absolut que no.
2: Rotundament no.
3: No, diu per unanimitat, no? Dels que la taula tenim tots claríssim que no.
0: Però és que ho trobo absurd. A veure, jo havia set cap d'estudis de l'institut, i els Mossos els teníem al costat. Al costat vol dir que no, potser cada setmana no, però molt sovint venia un mosso de referència a parlar amb mi com a cap d'estudis. Per què? Perquè doncs em demanava com va, doncs, home, el trànsit aquí és un perill, corren massa, o venia a vegades al municipal, però sovint venia els Mossos últimament, o tu, veig gent aquí al voltant que deuen trepitjar coses il·legals i el jovent hi va, vigileu, coses d'aquestes, no? O hi ha molta tibentor perquè hi ha una colla de nanos que llavors a fora es troben, tingueu... Però això és l'ajuda que ha de fer els Mossos, que ha de fer l'autoritat, però dins l'aula, què collons hi ha de fotre un mosso dins l'aula? Anar a prendre, potser sí, però no... Jo ho trobo absurd.
2: A mi se m'ha escapat realment quin és l'objectiu.
0: No ho sé.
2: És que, sincerament, és que no sóc capaç ni de veure l'objectiu espuri, no? Què estic buscant enviant els Mossos a les aules? Que els joves els tinguin més respecte o els hi perdi? Perquè, és clar, que vingui un mosso d'esquadra a veure què fas...
3: Però un cop saps fora de l'aula, la presència que no hi serà, perquè molts instituts han dit que no volen. Alguns han dit que sí, alguns es veuen demanat i que volen que hi vagin, però la immensa majoria diuen que no. Però al final, és com tot, no? Pots tenir Mossos o qualsevol altre estament dintre d'una aula, però no canviaràs el que està passant fora de l'aula. Tindràs una mica poder de... Alerta, em sembla... dintre, però no canvies les actituds
0: Em sembla que el que ha de tenir autoritat és el mestre.
3: Correcte.
0: Que ara no la té, no perquè el mestre pobre no en tingui per ell mateix, sinó que no li donen, i em sembla que li hauríem de donar entre tots l'autoritat que ha de tenir un... O sigui, la paraula del mestre no, val menys que la paraula del nano a vegades, no? O de la nena. Hosti, un mestre, ja que fa anar vagues amb tota la justícia del món, penso jo, doncs tinguem bons mestres, que sigui la carrera més complicada que hi hagi en aquest país, i que tinguin autoritat, i llavors ja no caldrà Mossos.
1: Uh-huh. A més, no, el que es trobaran molt probablement és que acabin sent objecte de mofa i burla, perquè no tindran cap autoritat. Els nanos saben perfectament que són intocables, No ho dic, una figura allà, jo crec que al final marxarà per cames. Però bé, és un tema que...
0: Tindrà futur aquest, això o no?
2: Jo crec que, ja està morint el tema, perquè...
3: Jo crec que decaurà per si sol.
2: Sí.
3: Perquè hi ha hagut...
2: Inclús els Mossos han dit ja que no hi estan d'acord.
3: Ells ho diuen, els instituts, la majoria diuen que no, i al final...
2: Això és el que em fa qüestionar més, quina és la raó que ha portat aquesta decisió per part de la consellera. No, que és molt estrany, perquè ni els Mossos d'Esquadra o els seus caps de... estan d'acord i els... I no es veu un... És a dir, no sé què s'està buscant. I aquí, afortunadament, encara som un país on les armes, per exemple, no? És una escola als Estats Units que podries entrar armes dintre l'escola i que necessites detectors. No, afortunadament, això encara aquí no existeix. Però sí que m'agrada el concepte aquest que ha transmès Xavi de l'autoritat, no? L'autoritat és aquest que s'ha perdut, no? És a dir, tu tens un fill i com a pare... El que dic, encara que després amb el mestre part pots discutir, però davant del fill és sempre el que diu el mestre és el que has de fer punt. Això em sembla molt greu que no
0: és que ara l'autoritat no és ni el mestre ni el pare, per un que està aprenent, que està creixent, que està formant-se, l'autoritat és el mòbil. No, això ha canviat. Creuen més el que diu el mòbil que el que diu el pare, l'avi o el mestre. I aquest és un dels grans problemes, que estem en una revolució del mòbil que ens afecta des del voluntariat a l'educació.
3: Però ha canviat molt, també en l'àmbit professional, no? Bueno, respecte, res, ningú, no? En el sector sanitari, exigències moltíssimes, no? Només demanar drets, que jo tinc dret a... demanen moltíssim, no? Però el respecte, l'ordre, la correcció, ja no dir si educació, correcció, s'ha perdut, i també l'agressivitat que hi ha amb els docents, no sé si passa, però em sembla que també algun intent d'agressió, si no física o verbal, però amb el personal sanitari, no? Estem tots amb aquelles campanyes, no trobarem cap agressió, perquè també és que realment és un tema, bueno, social, és el que dieu, no? Abans deies, bueno, escolta, el teu fill, la teva filla, respectes la figura dels mestres i després ho parlaves. Ara no, ha de ser molt difícil també ser mestre, perquè se't dona la culpa de tot i qualsevol cosa que passi, la nena o el nen són els que tenen raó, no? I en l'àmbit... És que és un tema social, no? De dir, només tenim drets, exigim, i si no t'ho donen, la gent es posa en un to de dir, bueno, de falta de respecte, no? És un tema també reflexionar, no? Com a societat.
1: Hi ha moltes coses pendents, obriríem encara molts melons, no? Que si els nens, ara els joves, bàsicament el seu consultor és la IA, no? La intel·ligència artificial, el que diu allà, doncs va a missa, i vosaltres en el sector mèdic o a l'advocacia segur que també no us diuen. Aquí em diu que no sé quantos.
2: No, el primer dia que t'ho diuen em va venir una clienta i amb tots els esforços intentant mediar amb un divorci complicat, i m'arriba amb un document, no?, que li ha extret la IA amb unes quantitats de pensió. I jo dic, i què vols que em faci d'això? És que m'ho ha dit l'IA i jo vull que ho demanis. Diu, però tu en saps més. Però és clar, si m'ho ha dit la intel·ligència artificial, jo crec que per proporció li ho has de demanar. I vaig dir, mira, em vaig enfadar molt, vaig tenir una sensació d'estar... desautoritzant-me, no? L'autoritat. Però després vaig pensar, qui vol que demani això perquè ho diu l'IA? Au, ja posarem, ja li direm, i que sigui el jutge que li digui a l'IA que s'ha equivocat. O sigui, al final, si no pots anar contra ell, juga amb ell. La intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se i per ajudar-nos molt, per ajudar-nos molt. A l'ús que se'n faci, és a dir, ara hi ha mestres, per exemple, sentia l'altre dia per la ràdio, no?, que deien que potser els treballs, el TFG, el TFG, aquest treball que es fa al batxillerat, no?
0: Sí,
2: treball de final de recerca, exacte. Doncs potser no l'haurien de fer els joves perquè es tiren tant de la intel·ligència artificial que ja no té sentit. Per tant, això que ha vingut farà que ens adaptem a les noves necessitats i potser no caldrà fer aquest treball i potser poder treballar d'una altra manera, no? Sí. I jo, per mi és una eina, per mi ja, per treballar, és una eina.
1: Xavi Ferrés, estem a punt d'acabar. Recordem, no?, el pelegrinatge d'aquest any, és el 13 de juny. Sí, i encara sí. Busca gent que t'acompanyi, falten voluntaris, estarà tot.
3: Sí, sempre em falten. Sempre, bueno, és el que deia una mica al principi d'aquesta tertúlia, no? Efectivament, recordar que és del 13 al 17 de juny, que encara la gent es pot apuntar fins al 22, si no em falla la memòria, i home, sempre em falten perquè, més enllà de lo que deia el Xavi, no?, temes, fe, religió i tal, cadascú té la seva, però és un espai que solem portar moltes persones. Quan ens ajuntem totes les tres comarcals, que diem, no?, el Bages, l'Anoia, el Ripollès, el Valls, que més amb els de Solsona, podem arribar, cada any portem un mini poble, portem cap a 600-700 persones. Clar, llavors això és una envergadura brutal, ara no dono gaire temps d'explicar-ho, però requereix tot un dispositiu de molts voluntaris perquè hi ha tots els diferents serveis, no?, de gent que els cuida, els malalts, són malalts i gent gran, bàsicament. Però llavors el voluntariat els ha de tenir els que estan a menjadors, el servei d'habitacions, els que els cuiden, els que els ajuden a la medicació, tot l'equip sanitari, mèdic, infermeria, realment és una moguda impressionant, no? I clar, sí que falten mans, no?, de voluntaris, sempre en falten, i per tant, bueno, home, aprofitem això, no? Si vol, imagini que s'aprofiti, perquè la gent no ho coneix, i però és com un event en petit, no?, quan hi ha aquests macro esdeveniments, quan tu et trobes allà, penses, mare meva, la quantitat de gent, i que són gent que estan amb limitacions físiques, psíquiques, funcionals, gent gran, malaltes, i aquest és realment el voluntariat que vas a fer allà, no? Després cadascú ho viu com vol, no?
1: Hi ha gent que és la seva única sortida a l'any.
3: Doncs sí, també és aquesta part social, sí, clar, quan estem més o menys bé, això és una més a més, no? Però si no, els que ho coneixen una mica o hagin tingut algú que hi ha anat, realment, ostres, hi ha tota una sèrie d'adeptes o de fidels de clients que realment esperen aquests dies aquesta sortida i també els dones allò, aquell espai d'escolta, de felicitat, de veritat, tu passes molt bé, agraeixen que els escoltis, que els donis quatre consells i va, és una de les moltes maneres de fer voluntariat.
1: Tu has un fardaves al principi d'aquesta l'entitat cultural, no?, més gran d'Europa. Vol dir que no us falten voluntaris o què?
2: Voluntaris sempre em fan falta, eh? Sí, perquè una cosa, a més, com a associació, hi ha qui li agrada pagar i hi ha qui li agrada i que li facin la feina, hi ha qui li agrada participar i hi ha qui li toca treballar. Sí, hi ha, en una associació hi ha totes les persones del ventall aquest social, no?
1: És important, tenir clar aquest esforç que hem de fer amb el català, Xavi. No podem acabar sense que ens expliquis alguna historieta, no? Perquè d'això que vas estudiant i escoltant cada dia, i quina ens en expliques? Una que t'hagi frapat, va.
0: Però historietes, no ho sé, m'agafes així. D'escantó, que diuen, no? No ho sé, quina historieta voldria. Mira, un detall només, un detall.
1: Sí.
0: L'altre dia buscant cançons d'un ajuntament que em va demanar, escolta, quines cançons veu venir aquí, em podries passar, bueno, les cançons que va recollir d'allà, vam recollir d'aquell poble, i jo dic, sí, i anar buscant les cançons, em vaig trobar una que potser feia centenars d'anys que ningú la cantava. I me la va cantar una iaia que no sabia llegir ni escriure, una iaia del Montseny, i la lletra venia dels grecs, una història dels grecs, d'un enamorat, que, bueno, una història que ha estat universal fins ara, no? bueno, no sé pas l'alegria que em vaig posar a descobrir aquella cançó que em va cantar la iaia aquella, que jo no me'n recordava que me l'havia cantada per culpa de l'Ajuntament, culpa, ja m'enteneu, per culpa de l'Ajuntament, he descobert que és una cançó que la història ve dels grecs, no? Bueno, hi ha coses d'aquestes que la llengua no morirà perquè la nostra llengua no morirà perquè és molt difícil morir o fer desaparèixer una cultura mil·lenària com la nostra. Si encara cantem coses dels grecs, imagina.
1: Xavier Rubiró, Xavier Ferrés, Asun Martínez, gràcies per estar amb nosaltres un dia més en aquesta tertúlia de sala oberta. Recordem que ho fem cada dijous a la seu de la Fundació Privada Girbau i és una iniciativa de la coordinadora del voluntariat d'Osona perquè intentem, doncs, això, donar veu a les entitats socials i tots aquests temes que ens apassionen. Fins la setmana que ve. Gràcies per estar aquí.
2: Gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies.
4: Sala oberta. La tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic. Un espai que patrocina la Fundació Privada Girbau. El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
5: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
0: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
8: Ahir
0: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya. Ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, desde el principio hasta el fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Tenim novetat respecte del creuer Òndius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
16: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
15: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
17: O acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
15: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
18: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
20: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
5: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
18: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per tal per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
21: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
22: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
21: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
23: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
21: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
24: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
25: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Zones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
24: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
26: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
27: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
26: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
4: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
0: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
0: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica, amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara, es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
0: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
4: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per a abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
0: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
3: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
2: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis. I què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: Hi ha en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
7: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa és per què el festival? Per què fem el festival?
6: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tarracó Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
0: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
1: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
8: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls. I no més. Preocupació, sí. Responsabilitat, tota. Treball a full.
1: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Íñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
9: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que a Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento, bueno.
1: El Lima Horta, que estava disputant el play-off de descens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
0: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Ara per fi estem sols.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: A cau d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts, si sé jove pogués, m'arriscaria més.

0: el Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: mirar. A fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Després d'un any i mig, Taradell torna a tenir un quiosc al poble. Pot semblar una decisió a contracorrent tenint en compte la tendència general. L'Ajuntament de Taradell, però, té molt clara la importància de recuperar-lo i es tracta d'un servei públic, un espai de socialització i, en aquest cas, també un element històric. Hi ha molts altres municipis d'Osona i el Ripollès que han perdut el tradicional quiosc de premsa i en altres, com és el cas de Vic, s'ha passat a la desena que hi havia hagut repartits per carrers i barris a només tres. La crisi econòmica del 2008 i la digitalització accelerada encara més durant la pandèmia han fet reduir el nombre d'exemplars de premsa en paper que es venen. Molts d'aquests establiments han hagut de reinventar-se venent altres productes o oferir serveis que fins ara no tenien. A Barcelona, com en altres grans ciutats, és habitual poder comprar un cafè juntament amb el diari en molts d'aquests establiments. Els quioscos acaben fent els barris més amables i més vius. També els mitjans de comunicació s'han hagut d'adaptar a aquests nous hàbits de lectura. Per exemple, avui el 9-9 no només es continua llegint en paper, sinó que també es pot consultar des de la pantalla de l'ordinador, la tauleta, sobretot el mòbil. Però encara més avui. Avui el 9-9 també s'escolta i també es veu a través del 9-FM i el 9-TV i també la seva prolongació en diverses xarxes socials. Sigui quin sigui el canal, el paper dels mitjans de comunicació és avui més important que mai. No ens podem imaginar una democràcia sense informació veraç i periodisme de qualitat. De fet, la llibertat d'expressió i el dret de la informació acostumen a ser les primeres víctimes dels règims totalitaris. La lectura d'un diari en paper és probablement el millor símbol de la funció dels mitjans de comunicació. Aquest exercici de mirar l'actualitat de manera pausada, de fer reflexionar, de contrastar idees i opinions perquè cadascú es pugui treure les seves pròpies conclusions. Un diari com el que teniu a les mans, a les xarxes o també a les televisions i a les ràdios és una peça petita d'artesania de luxe amb una gran feina col·lectiva al darrere. És dilluns 11 de maig de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. I ja sabeu que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el 9TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, a la tertúlia esportiva parlarem sobre el triomf blaugrana després que ahir el Barça es proclamés campió.

0: És l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió Cardedeu, entrevistarà a Míriam Oliva, directora de l'Escola Bressol Pit Roig, perquè parlarem amb ella sobre el final del procés de privatització. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. La Generalitat ha ajornat fins al 2034 la renovació de la xarxa de busos interurbans prevista per al 2028, allargant així concessions antigues. A Osona la decisió genera rebuig perquè frena una reforma profunda que ja estava treballada. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: La Generalitat de Catalunya ha endarrerit 6 anys la renovació de la xarxa de busos interurbans arreu del país. L'any 2028 era la data fixada perquè és quan caduquen la majoria de concessions ja prorrogades al 2003. Ara s'haurà d'esperar la del 2034. A Osona la decisió no és ben rebuda. En part del conseller de Mobilitat del Consell Comarcal d'Osona, Arnau Basco, i l'enginyer expert en mobilitat i membre de la PTP, Arnau Comajoan.
2: Doncs són molt males notícies realment per Osona, però també per Catalunya, perquè el 2028 era una gran oportunitat perquè poguéssim construir des de zero un model de transport públic per carretera pensat pel segle XXI i per les properes dècades, i aquesta oportunitat s'ha perdut. Veníem d'una pròrroga del 2003 que s'ha anat posposant amb una altra pròrroga, i que ara una pròrroga de 6 anys per nosaltres és una gallada d'aigua freda que cau.
3: Tot això s'ha anat apedaçant en sentit positiu en molts casos, però no és una xarxa que estigui dissenyada per les necessitats del moment actual des d'una perspectiva que tingui en compte tot el sistema de transport públic com a un sistema global, per exemple, comptant també amb el tren, i que per tant el bus tingui una funció orientada a coordinar-se amb el tren, per exemple. Doncs
1: a la comarca ja s'havia treballat amb un nou mapa de busos per fer una sacsejada important i ordenar la xarxa actual.
2: Aquest era un gran repte, per això nosaltres hem fet un pla global, integrat, no? Que una persona es pugui moure de nord a sud d'Osona, d'est a oest, amb una xarxa de busos que estigui interconnectada, que estigui interrelacionada, i amb uns horaris i amb unes freqüències que permetin moure't amb total normalitat. El tema dels horaris és un dels temes que són més importants a tractar, i és que els horaris han d'estar adaptats a les necessitats de mobilitat de les persones.
1: Des del Consell, que ha creat l'Oficina de Mobilitat, confien que durant aquesta pròrroga es puguin implementar algunes de les millores, encara que sigui per fases que prioritzaran. Això sí, els canvis que es vulguin fer s'hauran de fer sobre l'esquema actual.
3: Clar, aquest esquema de concessions involucra problemes jurídics, diguem, i que podria ser que s'arribés a acords de dir, oita, doncs, X empresa renuncia a la seva concessió tal per cedir-lo a l'altre, però clar, en altres casos doncs podria desencadenar-se en una batalla legal, jurídica.
1: La Generalitat justifica l'allargament de les dues concessions a canvi que les empreses descarbonitzin les flotes d'autobusos incorporant-ne d'elèctrics i en l'urgència de millorar els corredors més saturats.
0: I després que a finals d'abril es tanqués la darrera campanya de control de velocitat a Sant Feliu, que es va saldar amb més de 100 sancions en només 20 dies, ara el Servei Català de Trànsit inicia una nova campanya de control, aquest cop adreçada específicament al col·lectiu motorista. Laia de Déu, Ona Codinenca.
4: L'objectiu és frenar la sinistralitat en una de les vies més crítiques de la zona, la C-59, especialment el tram entre Caldes de Montbui, Sant Feliu i Mollà, ja que és considerada una carretera de risc elevat pels conductors de motos, amb una probabilitat alta de patir accidents greus o mortals. En coordinació amb els Mossos d'Esquadra, la policia local intensificarà els controls per revisar l'ús correcte del casc i la documentació, tant del conductor com del vehicle, però també es posarà l'accent en detectar conductes de risc, des d'excessos de velocitat, que ja van protagonitzar l'anterior campanya, fins als avançaments temeraris o les distraccions. Aquesta campanya respon a una realitat preocupant. En el que portem de 2026 a les carreteres interurbanes de Catalunya, han mort 14 motoristes i més de 200 han resultat ferits greus. Unes xifres que obliguen a recordar la importància de conduir amb precaució i amb l'equipament adequat.
0: Fa Ferran Reigón obre la cursa electoral a Ripoll amb Jordi Turull i Anna R. de Padrins, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Si anar d'hora pot ser sinònim d'avantatge electoral, Junts podria presumir a Ripoll perquè Ferran Reigón ja va oficialitzar dijous passat la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions del 2027. No és, de fet, un desconegut perquè ja s'està foguejant en política municipal aquest mandat. En el seu moment, Reigón, de només 23 anys, va ser l'aposta de futur personal de l'exalcalde Jordi Monell i va rebre la benedicció del

0: president a l'exili Carles Puigdemont. Va presentar la seva candidatura oficial a l'alcaldia a la sala Abat Sant Just davant d'unes 120 persones. Sentim-lo.
1: Sempre m'ha agradat col·laborar amb el poble, col·laborar amb diferents entitats i des de fa uns anys doncs, que sóc regidor i que trobo doncs, que consistori, ajuntaments, doncs ells pot ser una eina potent, important i transformadora doncs, per canviar Ripoll i per treballar molt positivament pel poble.
0: En la presentació l'acompanyava la plana major del partit com el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'expresident del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna R, i el diputat i el portaveu del Parlament, Salvador Vergés. Tota una declaració d'intencions de Junts, que sap que Ripoll és una plaça forta en què els resultats es llegiran en clau nacional i serà el laboratori de proves de cara a les eleccions catalanes. Un termòmetre que mesurarà el creixement d'Aliança i si els juntaires són capaços de frenar-lo. El lema Més Ripoll, menys soroll és l'eix vertebrador d'aquesta llarga precampanya. Raigón pensa que el futur alcalde ha d'estar centrat al 100% amb el municipi i va prometre que ell no ho compaginarà amb cap altre càrrec.
2: Volem ser un partit, volem ser un grup de gent, volem ser un candidat, personalment jo, centrat al 100% en Ripoll. Una capital de la comarca com és Ripoll, li cal una persona al capdavant que es dediqui 100% a Ripoll i les 24 hores de dia a Ripoll i per Ripoll. Per fer un Ripoll millor, per millorar Ripoll, perquè a Ripoll tenim doncs, moltes mancances que s'han d'anar solventant, no? No d'ara, de fa temps, però per això ens cal una persona determinada al capdavant, no? I per altra banda, tot el tema del soroll, doncs sí que és veritat que des de fa uns anys tenim un soroll mediàtic per culpa doncs, de la política que jo crec que no ens és bo, no ens és positiu per diverses qüestions. Tu quan vas doncs, a un lloc i saben que ets de Ripoll només et demanen per un tema. I a Ripoll tenim doncs, molta cultura, molt patrimoni, molt talent, molta indústria i moltes coses doncs, que fer conèixer amb molta gent.
0: L'exalcalde Monell afegia que la gent té una mala imatge de Ripoll per problemes d'inseguretat, ocupació o problemes de convivència i confiava en el fet que Raigón girés la truita. El candidat apuntava que cal solucionar els problemes de manca de sòl industrial o d'habitatge. Turull va donar-li les gràcies per entomar el repte perquè tindria motius per no buscar mal de caps. Raigón i R van mantenir una conversa on es va posar de manifest la importància del municipalisme i va aconsellar-lo dient que no es queixés mai i tingués molta paciència. Raigón, que va entrar al plenari el 2024, és un bon orador i ha projectat una imatge d'alcaldable tot i la seva joventut. A més, forma part de l'executiva nacional de la JNC. Raigón és historiador de formació per la Universitat de Girona, tot i que ha combinat els estudis amb una feina al Departament de Recursos Humans de l'empresa local Sodeca, on treballa des del 2023. Es considera una persona propera i molt familiar, que ha tingut un vincle important amb els avis que li han transmès el sentiment de pertinença al barri de Sant Pere i de Ripoll. De fet, va implicar-se a l'Associació de Veïns del Barri. També ha estat o és membre de la Colla Gegantera, els Pastorets de Ripoll, les Parròquies de la Vila, de la Comissió de Reis i ha ballat la Dansa dels Clavells.
3: I la Generalitat ha posat en marxa una estratègia per rellançar l'agricultura i la ramaderia ecològiques a Catalunya. Al Moianès, alguns petits productors fa temps que han adaptat cultius i pastures en aquest sentit. La mesura estrella del govern és l'ampliació del cos de dinamitzadors, que passa de poc més d'una trentena a un total de 73 professionals. Aquests assessors tenen la missió d'acompanyar els productors en els tràmits legals i normatius, que sovint són la barrera principal per fer el salt al model ecològic. Laia de Déu.
4: L'objectiu final és ambiciós. Europa fixa que el 50% de la producció alimentària sigui ecològica en els propers anys. Actualment, Catalunya compta amb 5.180 operadors i més de 287.000 hectàrees inscrites. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en la consciència dels consumidors per apostar per productes de proximitat i sostenibles.
5: De fer un canvi radical, radical en la consciència del consumidor. Sigui en un mercat municipal, sigui en un mercat de poble, sigui de venda directa a la finca i, per tant, avui dia, si algú tenim més possibilitats de venda, de plataformes de venda directa cap al consumidor, sigui online, sigui directament a l'explotació i, per tant, jo crec que aquí també demanem i oferim recursos, regulació necessària perquè tot el productor pugui ajuntar-se o pugui trobar un canal de venda per tenir més marge.
4: L'evolució del sector mostra dades significatives. Des de l'any 2010, el vaquí de carn ha crescut amb força fins a les 638 explotacions, que representen el 55% de tota la ramaderia ecològica catalana. També destaca el sector de la vinya, que ha passat de les 4.597 hectàrees de l'any 2010 a les 33.794 actuals, sent el cultiu amb un creixement més gran en els darrers 15 anys. Des del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica defensen que més que subvencions, el que calen són ajudes estructurals que fomentin el consum. Rafael Ramon és el president de l'entitat.
6: I després també està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques per al que puguem fer produir econòmicament, han de ser ajudes estructurals, perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden als productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem. I la gràcia està en que hi hagi unes normes doncs, que ens ajudin i que puguem viure del que fem, no subvencionats, que sempre et lligues i sempre vas... sempre tens el marge de maniobra que et deixen tenir, no?, les subvencions.
4: Per la seva banda, el conseller Ordeig ha refermat la necessitat de demanar als productes que venen de fora els mateixos controls de qualitat que s'exigeixen als productors de casa per garantir la viabilitat de les explotacions locals, tot i que ha recordat que això depèn de la Unió Europea.
3: I la Facultat de Medicina de la UBIC va acollir dijous la 13a jornada sobre malalties infeccioses centrades en el VIH i les infeccions de transmissió sexual. Oriol Mitjà en va formar part. Andreu Jiménez.
7: Oriol Mitjà afirmava dijous a Vic que és totalment improbable que el brot d'antivirus detectat en un creuer esdevingui una gran epidèmia o pandèmia com la Covid. El metge i investigador va voler rebaixar l'alarma, tot i advertir que cal seguir l'evolució del cas i assegura que es compleixen els protocols internacionals. Segons l'Organització Mundial de la Salut, el brot es va notificar el 2 de maig arran d'un grup de casos de malaltia respiratòria greu en un vaixell amb 147 passatgers i tripulants. El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties assenyala que diversos aspectes continuen sota investigació, inclosa l'espècie concreta del virus, l'origen de la infecció i si hi ha hagut transmissió entre persones. Mitjà va remarcar que l'antivirus pot tenir una letalitat elevada, de fins al 40%, que no hi ha vacunes ni tractaments específics àmpliament disponibles i que el possible contagi entre persones és un element que cal estudiar. Fins ara, la transmissió d'aquest virus s'ha associat sobretot al contacte amb excrements, orina o saliva d'arrossegadors infectats, tot i que en aquest cas del virus, el dels Andes, s'han descrit transmissions limitades entre humans. La intervenció de Mitjà formava part de la 13a jornada d'actualització sobre malalties infeccioses organitzada per la Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat de la UBIC, que dirigeixen Bonaventura Clotet i Eugènia Negredo. La sessió va reunir una cinquantena de professionals de l'àmbit sanitari.
3: El canvi de gespa natural artificial del camp de futbol de Ribes costarà 433.000 euros, Isaac Muntades.
0: Quan l'equip de govern de Ribes de Freser de Junts va aprovar el pressupost municipal el passat desembre, l'alcaldessa Mònica Sant Jaume va anunciar que al gener portarien al ple les inversions finançades amb subvencions. Aleshores, només hi figuraven 52.000 euros per arreglar les portes de l'ascensor que connecta el centre de la vila amb el barri del Pavelló. No ha estat fins aquest maig, però, que ho han dut al plenari a través d'una macromodificació de crèdit extraordinària. En total, el consistori hi destinarà 1,1 milions d'euros i el ple va tirar-ho endavant amb 4 vots a favor de Junts i 4 abstencions de la CUP, i tots fem Ribes Esquerra Republicana. El canvi de gespa natural artificial del camp de futbol on juga la Ribetana és la inversió més destacada amb un total de 433.000 euros. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
8: Pel que fa al camp de futbol, aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec. Els vestuaris de la piscina també s'han demanat amb el pla de xoc.
0: Ferriol Tugues de la CUP deia que ara el camp podria tenir més usos, assumir més equips i acollir pretemporades d'altres conjunts. El Copaire sí que va demanar tenir un projecte definit de la zona esportiva. En el cas del republicà Joaquim Roquer, recordava que el camp estava en una condició deplorable des de feia anys i es preguntava si no era millor tenir-ne un de gespa natural ben mantingut, perquè un de gespa artificial dura 8 anys si no es manté, i si es manté cal posar-hi entre 8.000 i 14.000 euros per any. Deia que s'hi produïen més lesions, que no absorbia la calor i que generaven més microplàstics. L'Ajuntament invertirà també 250.000 euros en la residència. També hi haurà inversions grosses en l'aigua, en una expropiació al carrer Sant Quintí, en asfalt i voreres, en un estudi del clavegueram o en unes escales del carrer Sant Miquel. La CUP estava satisfeta en que es fessin inversions, però va acusar l'equip de govern d'electoralista per no invertir els anys anteriors. Sentim a Ferriol Tugues.
9: Passarem del 39% del deute a final de 2025. A final de 2026 estarem al 73. No arriba al 75, però s'hi acosta. I el 75 és el moment en què l'Ajuntament ha de començar a demanar autorització per endeutar-se. Per tant, està hipotecant la capacitat de governar i decidir del proper consell històric. Suposo que no serà vostè, perquè si no, no de hipotecar-se tant.
0: En la mateixa línia es va expressar Roquer, que trobava a faltar un munt de coses del programa electoral de Junts.
10: No hi és la via verda, no hi és la comunitat energètica. Hi ha zero en la principal preocupació de la gent de Ribes, habitatge. Zero. Hi ha zero en compra de cap solar d'habitatge públic per cedir-lo a la Generalitat per poder fer habitatge públic. Zero. Hi ha zero en els pressupostos participatius que us vau comprometre a fer. Zero en aparcament d'autocaravanes. Zero en temes de fibra òptica. Tenim zero en part de gossos.
0: Sant Jaume li retreia que li havien demanat propostes i no n'havia presentat cap. Roquer li deia que no ho havien fet perquè no creien en l'equip de govern.
3: I qui també va canviar de gespa va ser Olost, perquè després de dècades sent l'escenari del futbol a Olost, el Camp de Terra desapareixerà per donar pas a la gespa artificial, un canvi llargament esperat pel club i per als jugadors Andreu Jiménez.
7: El Camp de Terra d'Olost viu els seus últims dies i posa punt i final a una etapa històrica. Amb les obres imminents passarà a ser de gespa artificial, un canvi de superfície que feia temps que esperaven. En parla el president del Futbol Club Olost, Josep Caselles.
11: Quan vam agafar aquest projecte és una de les coses prioritàries que tenia el camp de gespa artificial. La veritat és que l'Ajuntament ha anat molt ràpid, que no m'ho pensava. No pensava el 2027 jugar amb camp de gespa artificial.
7: Després d'uns anys sense tenir cap equip en competició, l'any 2024, l'Olost va tornar a comptar amb dos equips, una quarta catalana i una lliga d'aficionats. Ara bé, jugant en unes condicions que avui en dia es veuen ben poc. Albert Sadurní, membre de la junta directiva del club, i Xavi Noguera, delegat del club.
12: La pilota bota molt malament, bota molt alt quan és sec. Si es mulla, doncs llavors també hi ha un fang que costa fer-la anar, és molt diferent.
13: Pots tindre problemes de lesions i tot això, llavors sempre busquem tindre més equips, en el fet de, doncs, que, per exemple, si una setmana hem anat 12 o hem anat 13 justos per algun problema, doncs sempre pots tibar d'algun juvenil.
7: Per això, des del club s'està treballant per crear un equip juvenil per al proper curs. El camp fins ara era un problema per trobar jugadors.
13: Quan vas a fitxar, vas a buscar algú perquè et vingui a ajudar. Bueno, ja saps que el camp de terra, pues, és un hàndicap. La gent no vol jugar. Un cop a l'any va bé, però cada 15 dies és diferent.
11: És una cosa bàsica per poder jugar a futbol. No solament el primer equip, sinó equips d'infantils, juvenils i futbol base.
7: Dimecres van començar les obres, un projecte amb un cost de 498.000 euros que està previst que duri al voltant de 3 mesos. D'aquesta manera, el Futbol Club Olost podrà començar la temporada 2026-2027 sobre la nova superfície, deixant enrere la terra i totes les seves experiències. Amb les obres al Camp d'Olost, les comarques d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès es queden sense cap camp de terra amb els seus clubs actius.
3: I Sant Celoni ha participat en la cloenda de cicle de passejades de la Diputació de Barcelona a mig centenar de persones. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
14: Així és, Ona, i és que han estat més d'una cinquantena de persones de Sant Celoni i la Vall d'Òria les que han participat en la jornada de cloenda del cicle de passejades per la gent gran que promou la Diputació de Barcelona, i on s'hi poden sumar les persones que segueixen les sessions setmanals d'activitat física per a la gent gran que organitza l'Ajuntament de Sant Celoni. La proposta es va celebrar a Santa Maria de Palautordera i va reunir prop de 1.100 persones de diversos municipis de la província en una jornada d'esport i convivència en diversos tallers i una passejada de 8 quilòmetres i mig. Per tancar la trobada, l'alcalde Eduard Ballonesta, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports Albert Planes i la regidora de Serveis Socials Míriam Teruel van participar en el lliurament de diplomes de participació a les persones assistents al programa.
3: I l'Aula de Cultura de Cardedeu tancava el cicle amb la Dharma, un dels grups més importants del panorama musical català, pioner en la fusió de la música tradicional del país amb el jazz i el rock i la psicodèlia. Una conversa entre els germans Lluís i Joan Fortuny i el periodista Albert Cuesta Enric.
14: Així és, Ona, i és que estem parlant de música popular catalana, fusió, cultura, compromís i una trajectòria de més de 50 anys. Això és Companyia Elèctrica d'Arma, entre moltes altres coses. La banda de rock més longeva del país, que compta amb 28 discos publicats i himnes que han passat a formar part de la memòria col·lectiva, com la presó del rei de França. Escoltem a Joan Fortuny, saxo de la Companyia Elèctrica d'Arma.
15: Són moltes experiències diferents. Més o menys tenim un 40% cantat i un 60% instrumental. Llavors, depenent de les èpoques, doncs, el lletrista, que era el Josep, doncs, depenia molt també de l'estat d'ànim del grup. Hi havia unes lletres més reivindicatives, lletres més personals del moment que vius, però sempre buscant aquest segell personal. Llavors, al principi aquest segell personal el buscaves, després ja venia amb tu. No feia falta que el busquessis perquè ja el tenies i tu feies. Però sempre hem intentat fer la música no d'esquenes a la realitat social que vivia el país o el món, i sempre jo crec que hem intentat estar a l'actualitat de les inquietuds, no? de la gent.
14: La Dharma feia un repàs de la seva història al Teatre Auditori de Cardedeu dins del cicle de l'Aula de Cultura amb el periodista, com hem vist, Albert Cuesta, i la companyia, de fet, continua pujant als escenaris i omplint sales de concerts encara avui en dia.
15: Tornat una mica als inicis i estem fent un tipus de concerts que li deien la Dharma, un PAM, que és una tos al mig de la sala i doncs, en 180 graus la gent al nostre voltant. No és que la Dharma es vagi despedint, però també és com una manera de tornar al públic dels inicis, no? Perquè ve gent de totes les edats. L'altre dia quasi hi havia quatre generacions un concert, vull dir, l'avi de 90, l'altre de 60, el pare de 40 i el besnet ja de 6 o 7 anys. És una alegria perquè a nosaltres el que ens agrada és això, estar junts, tocar, anar a carretera i manta, arribar a un poble, tocar i l'endemà tornem-hi. Vull dir, és la nostra vida i encara que tinguem 60 o 70 anys ens ho passem igual de bé com que ens teníem 18.
14: Amb aquesta conversa del periodista Albert Cuesta i en Joan i Lluís Fortuny de la companyia elèctrica Dharma, l'Aula de Cultura de Cardedeu tanca el cicle de primavera a tot dalt de tot.
3: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
16: Casa Terradellos us ofereix el temps.
3: Pep Acosta, bon dia.
17: Bon dia. Aquesta nit també ha sigut bastant fresca. Continuen les glaçades a la zona del Pirineu. Fa dies que la nit va glaçant i moltes mínimes, moltes, per sota dels 10 graus a moltes zones de l'interior i només per sobre d'aquests 10 graus cap al prelitoral, que ja les temperatures estan més suaus. Però déu-n'hi-do la fresca que fa aquestes les nits durant forces i forces dies. Quin temps tenim avui? Què està previst? Bastant tranquil. Ahir ja vam tenir també molta tranquil·litat i pocs núvols durant el dia d'avui. Al matí, pocs núvols. A la tarda sí que creixeran nuvolades que poden ser una mica més importants a la zona del Pirineu i poden deixar algunes precipitacions poc importants. No seran molt importants, no seran i tampoc molt extenses. Per tant, unes pluges poc importants aquesta tarda. Les temperatures semblants a les d'ahir, moltes màximes al voltant dels 20 graus. Temperatures molt a ratlla. I això és tot. A disfrutar el dia d'avui, a disfrutar d'aquest inici de setmana. Moltes gràcies. Adéu.
16: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
3: Moltes gràcies, Pep, que tinguis molt bon inici de setmana. I nosaltres, després de publicitat, a 2:15 del matí, repassarem les portades dels principals diaris del quiosc, però després tindrem la tertúlia esportiva, parlarem sobre el triomf blaugrana després que ahir el Barça es proclamés campió de Lliga amb el 2-0 contra el Madrid. I això ho farem amb la Caral Àries, en Tom Falqués, l'Isaac Muntades i l'Andreu Jiménez. Després repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques i després, òbviament, tocarà el Coses que passen, les notícies més curioses que passen al nostre entorn amb la Laia de Déu. Després de repassar Twitter, la Laia també entrevistarà Pau Vilardell, membre del col·lectiu, per parlar sobre el concurs de paelles de dissabte i acabarem el Territori 17 d'avui amb l'Enric Rubió des de Ràdio Televisió Cardedeu, que entrevistarà a la Míriam Oliva, directora de l'Escola Bressol Pit Roig, que parlarà sobre el final del procés de privatització. 3 minuts i tornem. Fins ara.
16: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
18: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
19: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galté som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galté. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
20: Cocodril Club.
18: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9FM 92.8.
21: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
22: Hasta luego, cocodrilo.
23: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
24: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
25: Visca passi què? Un podcast de la Fundació Sant Tomàs i el 9FM.
26: Un espai per compartir.
27: Et veig d'allà.
28: I veure el món des d'un altre punt de vista.
29: A Visca passi què? Parlem de totes les capacitats.
25: Cada dimecres a les 8 del vespre al 9FM.
30: Anuncia't al 9FM.
31: La màquina de casa. 93-889-4949.
30: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
31: La publicitat més eficaç.
16: El 9FM. El nou so d'Osona.
18: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou, bona.
3: Començarem avui dilluns per la nova edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Andreu, explica'ns què hi diu avui la seva portada.
7: Doncs mira, un titular que generarà molta polèmica. Vic fa marxa enrere i torna a deixar circular en patinet i bicicleta als carrers del centre. Substituirà els cartells que en prohibien el pas gran, a part gran part del dia, per uns altres que aprenen el civisme. I la imatge destacada va d'esports. Ahir el Vic va perdre la categoria, va perdre 0-1 contra el Badalona, i això ha provocat que el Vic torni a la Lliga Elite. I a la imatge es veu un futbolista del Vic, Pius Kerr, lamentant d'aquesta derrota que provoca que el Vic torni a la Lliga Elite.
3: Doncs Andreu, explica'ns què hi diu ara l'edició del 9-9 del Vallès Oriental.
7: Que l'enfoca a Rodalies. La recuperació del servei a l'R3 entre Barcelona i Mollet, prevista pel maig, va tard. La caiguda d'un mur d'una empresa a Montcada pendent de reparar complica la represa. I a la imatge es veu una d'aquestes noves infraestructures que s'estan construint arran d'aquest desdoblament de la Villa, que és un pont a Mollet, i es veu com el desdoblament pren formes, el que descriu el 9-9 al peu de la imatge. Mm.
3: Doncs, Andreu, obrim la mirada, anem a veure què diuen els diaris catalans, que, òbviament, hi haurà uns protagonistes.
7: Sí, hi ha dos aspectes claus, un més que l'altre. Parlem de la Lliga del Barça. Pel que fa a La Vanguardia, tot això, el titular, els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid i es veuen tasques de desinfecció dels vestits aïllants dels passatgers amb el desembarcament a Tenerife. I la imatge destacada, doncs, evidentment, la Lliga amb el millor final possible. El Barça va guanyar i el Madrid 2-0, i la imatge principal de La Vanguardia és com els jugadors menteixen a Hansi Flick.
3: Seguim, Andreu, per al diari, ara.
7: Aquí sí, tres quarts de la portada va dedicada al triomf del Barça. Campions és el titular, el Barça clava l'estocada final al Real Madrid i aixeca la Lliga en la primera nit màgica del nou Camp Nou. I la imatge, perdoneu, és Ronald Araújo aixecar el moment en què va aixecar la Lliga ahir.
3: I també per a baix tenim la portada també que parla sobre
7: l'antivirus.
3: Exacte. Correcte. Seguim ara per el periòdico.
7: Que igual, és la mateixa imatge que el diari ara. Lliga de somni, el Barça conquereix el segon campionat amb Flick humillant el Madrid al Camp Nou. I a la imatge, doncs, és la mateixa que de La Vanguardia.
3: Una imatge molt xula.
7: El capità aixecant el trofeu de campió de Lliga.
3: I acabarem a les portades dels diaris catalans, com sempre, amb la del Punt Avui, que sorprenentment...
7: Sí, parla de l'actualitat més recent i que tothom se'n fa ressò. La Lliga del Clàssic. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història, la primera resolta en un duel directe contra el Madrid, que rendeix a la superioritat del campió. I a la imatge es veu com els futbolistes mantejaven ahir Hansi Flick, que va ser un partit molt especial per ell i acaba perdent el seu pare a la jornada d'ahir.
3: Seguim, Andreu, per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
7: Aquí sí que els diaris espanyols ja no
3: desvien la mirada.
7: No destacant tant la victòria del Barça, sí que destaquen en portada el brot d'antivirus. Un gran operatiu desactiva la crisi del buc del vaixell MH Ondius. La major part dels passatgers van ser evacuats, entre ells 14 espanyols, que ja estan confinats a un hospital de Madrid. I a la imatge es veu un grup de passatgers del creuer desembarcant en el port de Tenerife de Granadilla amb la presència de la UME. I a baix sí que es veu, a la part inferior de la portada, sí que es veu el Barça guanyar la Lliga davant el seu etern rival.
3: Seguim per la portada del Mundo.
7: Que, aquí els diaris més conservadors espanyols fan referència a les eleccions d'Andalusia, on en teoria el Partit Popular ha de ser el candidat a imposar-se a aquestes eleccions. Moreno apuntala a l'absoluta, mentre el PSOE i el Vox s'estanquen. El PP acaricia els 58 escons gràcies a l'estancament dels Abascal. Montero recupera algú de terreny, però només aspira a repetir els 30 diputats. Per tant, apunta que el PP podria arribar a tenir majoria absoluta o haver de pactar i governar amb Vox. I també fan referència a la portada del Mundo, doncs, aquest desembarcament amb les persones espanyoles que hauran de fer quarantena a un hospital de Madrid.
3: Seguim ara per La Razón.
7: Que igual, Moreno manté la majoria absoluta i Montero aconsegueix el resultat més baix del PSOE. Això en una enquesta sobre les eleccions d'Andalusia. I bé, això, que el PP tindria majoria absoluta.
3: I en petit també tenim, doncs, la victòria del Barça.
7: Sí, el Barça campió. És el que destaca la raó.
3: I acabarem amb l'ABC.
7: Que aquí sí que no es menciona el triomf del Barça. Juanma Moreno roça la majoria absoluta una setmana de les eleccions. Aquest és el titular de l'ABC i la imatge destacada, doncs, es veu com efectius de la UME traslladaven al port de Granadilla diferents passatgers de l'Ondius. I bé, també Sánchez s'imposa a Canàries i allarga un dia l'evacuació del buque d'antivirus al permanèixer encara a bord 24 passatgers.
3: Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
7: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 5 minuts de 2:15, un moment per la tertúlia.

0: Doncs ahir a l'Spotify Camp Nou sonava de nou Viva la vida de Coldplay, perquè per 29a vegada i per segona vegada consecutiva el Barça s'ha tornat a proclamar campió de Lliga amb un 2-0 contra el Madrid. Avui a la tertúlia, òbviament, dedicarem a parlar sobre aquesta victòria, sobre el partit d'ahir, i ho farem de la mà d'Anton Falqués, de la Cara a l'Àries, de l'Isaac Muntades i per l'Andreu Jiménez. Bon dia, què tal?
1: Bon dia, bon dia, com esteu?
2: Bon dia.
0: Crec que avui...
3: Per vosaltres.
0: Anava
4: escolta, dir... que jo he vingut amb la samarreta, eh? Mireu, mireu.
2: Sí, sí, la Caral va... Va vestida, eh?
0: Va equipada, eh?
2: Va equipada com quan Isaac Muntades es va presentar aquí al primer clàssic que va guanyar el Madrid 2-1, que es posava 5 punts del Barça amb la samarreta del Madrid traient pit.
4: I que celebraven la Lliga! I que celebraven que guanyaven la Lliga! És a dir,
2: allà, va ser, ja... allà va ser l'inici, al final de tot, eh? Amb el canvi a Vinícius.
3: Això no va passar per això.
1: Bé, Isaac, o què?
3: Jo no celebrava cap lliga, eh?
2: No, tu no, però els futbolistes del Madrid sí que se'ls veia molt eufòrics de guanyar el Barça, perquè la temporada anterior no van rascar
3: bola. No, clar, si els arbitratges
2: però ja comen...
3: no haguessin no. set com han sigut...
2: Però ja comences així?
3: Home, clar, sí. La lliga l'han guanyat gràcies als àrbitres.
2: Sí, segur.
3: Hombre.
4: Podem deixar de parlar dels àrbitres i parlar de que...
3: Però si és el que feu cada setmana, quan el Madrid dieu sempre que roba els partits i no sé què, és el que heu fet tota la vida? Heu fet uns problemes tota la vida?
4: No cal anar per aquí. Jo crec
2: que... I ja està. Isaac, jo crec que el problema del Madrid aquest any precisament no ha estat amb els arbitratges, eh? O sigui, ha estat de futbol i també d'enfrontaments d'un vestuari de futbolistes que es pensen que són millors del que són i que... Ja ho va dir Xavi Alonso. No sabia que venia a entrenar una guarderia, que és el vestuari del Real Madrid. Una guarderia.
3: Bueno, però tranquil·litat, eh? Tranquil·litat, eh? Que encara queda... Bueno, ja ens queda l'any que ve, no patiu. Tranquil·litat.
2: Si no canvien mig equip, no, jo crec que el Madrid tornarà igual, perquè si els jugadors no canvien d'actitud, el Madrid no té res a fer.
3: Bueno, d'una temporada a l'altra el futbol pot canviar molt i jo me'n recordo de la famosa temporada també del passadís, que el Barça ens va fer el passadís, que també va canviar molt d'una temporada a l'altra, i allò sí que va ser una humiliació per al Barça.
2: No, però ja el Barça va haver-hi un canvi d'entrenador, també de futbolistes...
3: Pues tranquil·litat, per això, tranquil·litat.
2: Però jo crec que amb aquests futbolistes el Madrid ha demostrat que no s'arriba enlloc. Tres entrenadors, i amb els tres ha passat el mateix. No sacrifiquen... uns se'n van de vacances, alguns altres s'estomaquen entre ells, vull dir, un es queixa perquè el canvien, és que això demostra els egos que hi ha en aquell vestuari i que allà s'ha de fotre una neteja brutal.
0: A veure què diuen la Caral i Anton.
1: És que a mi em sap bastant greu per l'Isaac, perquè veig molt abatut, hòstia. Passarà, Isaac, tio. Guanyareu d'aquí... L'any que ve,
2: home. Han guanyat molt, eh? Porten molts anys guanyant al Madrid.
1: L'any que ve, home. Passarà. Em sap... Mira que venia amb ganes de gresca, eh? Però m'ha deixat abatut aquest home. El veig molt fluix. Home, a veure, jo estic d'acord que sí que poden canviar moltes coses en qüestió d'un any. De fet, ho hem vist amb el Barça. De fet, la sortida de Xavi, l'arribada de Hansi, que molta gent deia que... I alguns periodistes il·lustres, periodistes, deien que era un entrenador un mestre de gimnàs, no? Que no faria res i ha aconseguit generar una dinàmica molt positiva amb el Barça, per tant. Calma i tranquil·litat. Ara, jo també ho dic sempre, aquestes coses s'han de celebrar i veure l'eufòria i el Camp Nou i a Plaça Catalunya i tot plegat, doncs escolta, endavant, tu.
2: Voleu afegir alguna cosa més? Caral, tu vols comentar? Algú va anar al camp allà?
4: Mira.
2: Caral, vas anar al camp
4: No, allà? Jo no vaig anar-hi perquè ahir vam tenir un dia molt intens a la comarca d'Osona, vam tenir doncs el partit del Vic de futbol, que si guanyava mantenia la categoria tercera federació, no va ser així perquè va ser el gol al minut gairebé 90. Llavors vam tenir el petit Vic d'hoquei patins, que si guanyava tenia opcions per obtenir el playoff i llavors va perdre contra el Lloret i això va fer doncs que mantingui l'hoquei plata una temporada més i no pugui aconseguir l'ascens. Llavors vam tenir... No, acabo, perquè el Barça d'hoquei patins jugava a la final de la Champions, que malauradament van perdre per 3-1, arbitratges a part, mira, comentava l'Isaac de l'U del Madrid, doncs el Barça d'hoquei patins té la marinera, i llavors...
2: Ui, Caral, t'estem perdent.
4: Vam tenir el clàssic, vull dir, ja et pots imaginar el meu cos avui al matí.
1: Distret, va ser distret. Jo no vaig anar al camp, evidentment, estic a 2.000 i pico de quilòmetres del camp, però no, no, va ser curiós perquè aquí a Suècia tenim la tradició de veure els clàssics amb gent barrejada del Barça i del Madrid, i ahir els del Barça em va dir, està tot massa fet, és igual, ja ens el mirarem un altre dia, i els del Madrid van baixar el cap i van dir, hòstia, no, deixem-ho estar, perquè no val la
2: pena. No van ni aparèixer, no?
1: No es van ni presentar, va ser de... Fem pizzas i això aquí a casa a vegades, i ahir va ser, bueno, me vaig mirar sol, i us he d'assegurar que feia temps que no cridava un gol com el de Rashford,
2: ostres,
1: el primer, perquè, vull dir, no el veia venir de cap manera, i hòstia, em va enganxar, però què ha fotut aquest tio?
2: La qualitat tècnica que té Rashford amb la pilota al peu és impressionant. I això que dius tu, Ton, també crec que em va donar la sensació amb el Madrid ahir. Era 11 futbolistes sense cap ànima que estaven allà dins del camp, perquè per obligació, però si hagués sigut per ells, és que el Madrid ahir s'hagués presentat amb el Real Madrid Castilla C, perquè és que donava la sensació de que els futbolistes del Madrid no tenien ganes de jugar aquest partit, i crec que el pitjor encara està per arribar pel Madrid, perquè els hi queden dos partits al Bernabéu on allà el públic ja mostrarà el seu descontentament amb aquest equip.
1: Hòstia, no sé, Isaac, com ho veus tu, tio?
3: Què voleu que us digui? És que tampoc no puc dir gran cosa. Bueno, content perquè sí, ens vam classificar per la Final Four de bàsquet, no? Que el Barça se la mirarà des del sofà de casa. Això, almenys amb el bàsquet, sí, perquè de bàsquet no en parlem quan no toca. I
2: tu tampoc, futbol, eh?
3: Bueno, ja està bé per això que en parlem un dia. Del futbol no ho sé, bueno, i està clar que hi ha d'haver una sacsejada, no? I una mica de neteja, però tampoc mentre tinguem el president, mentre Florentino Pérez sigui el president del Madrid, jo crec que tampoc n'hi haurà massa, vull dir, no sé si vindrà Mourinho l'any que ve, no sé si és la millor solució, bueno, ja ho veurem, no ho sé. No, tampoc no podem fer fora 15 jugadors i pretendre que tot se solucioni. Vull dir, és veritat que hi ha jugadors que també es lesionen cada 2x3 i no són vàlids ja pel Madrid. Hi ha hagut aquest problema en les últimes els últims dies, no? Que hi va haver això al vestidor, no? Entre Valverde i Tchouaméni, que suposo que tampoc no ha acabat d'ajudar, però bueno, jo crec que tothom sabia, no?, que el Barça guanyaria aquest partit. Vull dir, el més sorprenent és que el Madrid l'hagués guanyat. Vull dir, no, tothom ho sabia, per tant, ja no era una derrota que fos dura. Vull dir, ja es veia venir, ja està. Vull dir, no hi havia cap opció de guanyar. Vull dir, al final, i a més, si no s'hagués guanyat aquest partit, doncs home, suposo que el Barça l'hagués guanyat el pròxim partit. Vull dir, no... Cap problema, ja està. No sé,
1: jo us he de confessar
3: no sé què voleu que us digui, vull dir, al final, pues bueno, pues l'any que ve ja lluitarem per la Lliga un altre cop i intentarem tornar a guanyar la Champions, que n'hem guanyat 6 en els últims 10 anys, el Barça no n'ha guanyat cap, es creuen que són els millors d'Europa però no han guanyat cap Champions, i bueno, que s'ho segueixin pensant, d'augment Flick, 0 Champions en 2 anys, sí, dues lligues però 0 Champions, i així continuarà sent. I maledicció pel Barça durant els pròxims 20-30 anys que no guanyarà cap Champions, que ho dic ara mateix aquí. L'Agustí Danés, me'n recordo, que en el següent va dir que el Madrid no guanyaria una Champions en els pròxims 10 anys. L'any següent em va guanyar una i al cap de 3 em va guanyar la segona. No va complir-se. Jo sí, la meva maledicció és que en 30 anys el Barça no guanyarà cap Champions a partir de l'any que ve.
2: Sempre aneu aquí, eh?
3: Anoteu-vos-ho.
2: És el bon argument que tenen els madridistes.
3: No, és veritat. Què heu fet a la Champions en els últims...
2: No, el Barça no ha fet res a la Champions. S'ha passejat per Europa, totalment.
3: Vale.
2: Sí, sí, no,
3: us ha guanyat l'Atlètic de Madrid, que és un equip que fa pena.
2: I la Roma. Sí, i l'Atlètic de Madrid també va guanyar el Madrid aquest any 5-2 al Metropolitano, eh?
3: Sí, però la Champions no.
2: Va, però què més dona?
3: És igual, però...
2: Però la Champions... El Madrid va perdre contra el Bayern, vull dir, al final... És que
3: bueno, però el Bayern és un bon equip.
2: Sí, i jo si fos del Madrid... Jo, si fos del Madrid, estaria més emprenyat, perquè veus contra el Bayern de Múnic 11 tios que demostren que en un partit poden ser competitius i durant tota la temporada jugues contra el Getafe a casa, contra el Celta de Vigo i vas caminant.
3: Bueno, però has tingut problemes de lesions que
2: no,
3: han sigut
2: complicats.
3: Sí, sí, home, sí, que hi ha hagut molts problemes de lesions.
2: Lesions hi ha a tots els equips. Lesions hi ha a tots els equips.
3: Però en el Madrid hi ha hagut una plaga bíblica, vull dir, o sigui, cada setmana hi havia dos jugadors que lesionaven. Mendy, cada cop que tornes lesiona, vull dir, és que clar, és que...
2: Però és que aquest home, però és que aquest home es veu que... Ja, ha sigut un miracle que hagi arribat on t'ha arribat.
1: Sort en teniu de la fàbrica, de Tiago Pitarch i de l'abusador de nenes i aquestes coses, que us treuen... Collons! El que va fer un pacte amb la fiscalia
2: Ara hi ha hagut un altre, que estava a la cantera del Madrid, que també l'ha liat.
1: Al final, sort en teniu d'aquestes coses. I que, hòstia, qui va ser l'altre dia parlant de... Sí, Pitarch, no? Pitarch selecció després d'un partit i mig amb el Madrid.
2: I Gonzalo també era.
1: I Mastantuono. 60 quilos va pagar per Mastantuono, crec recordar. Va fer dos controls a l'últim partit de Lliga, anant-ho amb l'Espanyol, que semblava que anés amb l'Espanyol. Li passaven les pilotes al recollidor de pilotes.
2: I 50 per carreres, Ton? 50 per carreres.
1: Jo sóc poc de ficar-me amb aquestes coses del Madrid, Prefereixo mirar-m'ho des de la barrera, perquè al final, vull dir, cadascú gestiona els clubs com vol, però hòstia, aquestes coses són dures són dures de veure, perquè al final, jo què sé, a mi i l'altre dia em parlava amb gent d'aquí dalt que al·lucinen, no?, quan veuen aquestes coses de com el sistema mediàtic infla jugadors i aquestes coses, no? Tinc un molt bon amic que és turc i és... abans que Güler arribés al Madrid, abans, què va ser? No sé si va ser el Mundial o l'Europeu, que va fer espectacular, em va dir que aquest tio serà boníssim. I va haver aquell estiu que el Barça i el Madrid se'l disputaven una mica, em deia, aquest nano serà boníssim. I l'altre dia em deia, no entenc què ha pogut passar amb aquesta persona que estava jugant de conya a futbol i ha sigut arribar al Madrid, que el van vendre com... el nou Messi, i ha quedat... de moment ha quedat amb res. No està ni jugant ni res.
3: Va, perquè està lesionat.
2: Ara està lesionat, però per mi...
1: Que tu vulguis.
3: Jo crec que ha fet bona temporada, Güler.
2: Sí. És dels pocs que salvaries. Courtois, Güler, Tchouaméni, Militao quan ha estat i Mbappé, ja està.
1: Courtois,
3: sí, el problema és que Militao no està gaire.
2: Sí.
3: Clar, està a dos
4: partits. Isaac, tu tens contacte amb Kylian Mbappé? Li pots dir que, sisplau, s'ha de penjar una story a l'Instagram, que la pengi almenys abans del partit, no veure el 2-0 del Barça, o que posi a la Madrid sempre, com en plan, sempre estaré amb vosaltres, no que deixi a la Madrid, perquè sembla que s'estigui cagant amb tots vosaltres.
3: Bueno, a veure, clar.
2: És de conya dolenta.
3: Però ja està bé, perquè aquesta temporada rieu molt i llavors ja ens ho anem guardant i això torna per doble. No?
2: Però si vosaltres, el Madrid s'ha de dir que aquests últims anys ha pogut riure molt amb el Barça, perquè clar, és que els últims anys del Barça, fins l'arribada de Flick, han sigut els que han sigut.
1: Bueno, tres lligues en quatre anys tampoc
2: estan malament, Sí, no, amb això sí. No, clar, sí, van guanyar la lliga de Xavi, però... La temporada abans de que guanyés el Barça a la Lliga, la temporada de les famoses palanques, el Barça és que jugava a l'Europa League. Després, quina va ser l'any?
3: Dos anys va jugar a l'Europa League.
2: Sí, dos anys.
1: Dos anys, sí.
3: Dos anys,
1: Fotem pena, fotem molta pena.
2: Sí, ja està. I ara el Barça se n'han sortit i el Madrid, amb els futbolistes que té, doncs dona la sensació que pot entrar dins aquest... No un espiral, jo crec, tan profund com el del Barça, però que... Si no es prenen cartes en l'assumpte, el Madrid... Jo veig que guanyi títols, en els propers anys.
3: L'any que ve guanyarem títols.
1: Isaac, tema...
3: Aquest any ja guanyarem títols. Perquè el bàsquet encara no s'ha acabat. Guanyarem dos.
2: Vigila amb el València,
4: Ens hem de posar així? Teniu les de perdre, perquè nosaltres tenim una escola...
1: Ah, l'handbol, el futbol femení. Futbol femení, vols que parlem de futbol femení?
2: Parli de futbol femení, sí.
3: On competeix el Madrid? El Madrid no competeix en handbol, en futbol femení tampoc competeix.
2: Ah, no?
1: Algú
2: en
1: fa gols, l'Mbappé, oi?
3: No competeix.
2: En té un equip.
3: Però no competeix.
2: Ah. Bueno, competeix quan t'interessa, no?
3: Competeix. Jo crec que si no s'aposta s'ha d'eliminar la secció. Vull dir, no... O apostem o no apostem.
2: Per això és marketing.
3: Llavors, no... Que sembla que s'apostarà ara,
2: sí?
3: També t'ho dic, perquè
2: es va apostar per comprar una plaça, ara sí, a veure si posten de veritat.
3: No, ara sembla que posaran més diners, bueno, veurem, no ho sé. El Barça sembla que no està apostant, no? Li estan marxant totes les jugadores, no?
2: Sí, o perquè ho apostaran amb el bàsquet, que també
3: ho necessites. Que fa falta, és veritat, sí.
2: Ja sí que fa falta.
3: Fa falta.
2: I us volia preguntar una cosa, i no tenen la sensació que el Barça no va voler fer més sang?
1: Sí.
2: Perquè ahir el Barça li podria haver clavat una maneta i no... No... Va faltar com aquelles ganes de voler fer mal al Madrid.
1: No sé si no va voler o no va poder ja físicament, perquè van començar molt bé i a partir del minut 35 o una cosa així va semblar que el Barça feia una baixada de rendiment. No sé si és que el fet de també que hi hagi el Mundial aquí a tocar, ningú va voler arriscar més del compte ni res, però sí, la sensació era que no van voler, perquè al final, hòstia, van tenir dues o tres ocasions al final de la primera part que haguessin pogut posar ja molta distància. I el Madrid al final em sembla que només té aquell intent de barret, em sembla que és de Vinícius, no és Vinícius, però hi volta
2: un... Sí, sí.
1: I poca cosa més, vull dir que no d'això.
2: Si la primera part un xut de Gonzalo, ja està.
1: Sí, hòstia, Gonzalo, quin gran jugador, també.
3: I un penal, no? No pitat? O què?
2: No, ja...
1: No... Isaac, bueno, si sí, comences així... Segurament, Isaac, segurament. Sí, aquest, si no. vols, te'l dono. Però també hi hauria un...
2: Però, Isaac, a l'anada, quan va guanyar el Madrid, hi ha una jugada similar dins de l'àrea, quan marca el Madrid, on Huijsen li dona un cop de colze a Cubarsí, que li permet no arribar...
3: Molt anglat, sí. Injustament, a favor del Madrid.
1: Quan, ahir?
2: No, diu a l'anada. No,
3: l'altre a l'anada.
2: Però per què, injustament? Era fora de joc i ja està.
3: No, bueno. Aquí però... ens inventem fores de joc. El VAR s'inventa fores de joc, s'inventa... No veu els cops de puny, perquè sí, ahir va haver-hi cops de puny. I no van ser d'en Tchouaméni, precisament.
2: Ah, no? De qui va ser ahir? A veure...
3: No, del que li va donar el cop de puny al Bellingham. O no li van donar un cop de puny al Bellingham.
2: És un cop de colze. I és una jugada fortuïta, és futbol.
3: Cop de puny, cop de colze... A l'àrea,
2: si
3: fortuïta.
2: La pilota no estava ni en possessió de Bellingham.
3: Ah, més bé m'ho posa encara agressió, no? és que no. Què voleu que us digui? Jo defensaré el Madrid, vull dir, no...
2: Però pots criticar el Madrid.
3: Ja l'he criticat molt malament, canviant mig equip, vale, cremem, fotem-los tots fora.
2: Quina solució? Tu quins fotries fora i quins et quedaries?
3: Bueno, jo em fotria fora uns quants.
2: Mbappé, però, amb quin et quedes, d'Mbappé i Vinícius?
3: No, jo em quedo amb els dos. El que passa és que se'ls ha de dir que han de baixar a defensar. I si no defenses, doncs te'n vas a la banqueta i ja està.
2: Però és que si te'n vas a la banqueta te la lien.
3: Bueno, sempre doncs, sempre assenyales públicament i dius, mira, si defenses, jugues. I jo et defenso públicament. Si no, no, ja està. I si no ho accepten, doncs fora, ja està.
1: Però no és igual, jo crec...
2: Luis Enrique.
3: Tampoc no seria el model d'entrenador preferit, per al Madrid, no.
4: Et vas fixar que justament en el gol de Ferran Torres, Rüdiger anava, però... O sigui que sort que l'altre el va desviar, sort que Ferran Torres va saltar-lo i va intentar d'això, però és que el Rüdiger ja anava a matar-li i a tancar-li la cama, tio. És que, de veritat, a mi això em fa malament.
3: No ho vaig veure.
1: En el gol, oi? Sí, jo ho vaig veure. Anava amb la segona cama anava a l'alçada del genoll o més amunt.
3: Però en Rüdiger ja sabem com és, també.
2: Antoñito.
3: Un jugador
2: que
3: va una mica al límit, no? Bueno, uns quants.
4: Ara va al límit. Ara no és agressió.
2: No, clar, sense pilota, és veritat, que ja és agressió, segons l'Isaac.
3: És agressió, sense pilota.
2: L'Isaac és el portaveu del Ripollès de Real Madrid Televisió, eh?
1: Que va dir,
3: no? No, si no ni el vaig mirar el partit, vull dir, és que no... He vist quatre imatges, és que no m'interessa el futbol. No, de veritat us ho dic, que
2: no
3: vaig mirar el
2: partit. I el bàsquet sí,
1: no? Bàsquet sí.
3: El bàsquet tampoc me'l miro. Miro els resultats, però no em miro els partits. És que a mi m'avorreix molt el futbol, la veritat. El futbol, veure un partit sense futbol és molt avorrit, us ho dic de veritat. A mi m'agrada més jugar-lo, però veure'l és molt avorrit.
2: El Madrid-Barça, el clàssic de l'anada sí que el vas veure, no?
3: No, em sembla que tampoc el vaig veure. El de l'anada, no. No, aquest any del Madrid he vist... 3-4 partits, em sembla.
2: Sí?
1: Ben fet.
3: Sí. El de l'Albacete, perquè el donaven per la tele. Els de la Copa normalment els solen mirar perquè els donen per la tele. I clar, evidentment...
2: Si vas mirar el de l'Albacete...
3: Clar, aquest no va ser gaire bo. Devia mirar l'anterior eliminatòria i... El del Rayo Vallecano, em sembla, que van guanyar l'últim minut... que el donàvem per la tele... Clar, és que jo no puc mirar al Madrid. He d'anar al bar per anar a mirar al Madrid. No pagaré diners per... No,
2: et suposa un esforç.
3: No, vull dir que no. Sí, a mi em fa patir molt al Madrid. A mi em fa patir veure al Madrid ja des de fa anys i no intento no mirar-ho el mínim possible. És així, és la realitat.
2: Però ve que després et queixes...
3: No sé què hi faig en aquesta tertúlia.
2: Però després ve que et queixes de totes les jugades.
4: Pensa-me patir.
3: Perquè jo miro els resums després, ja m'està bé mirar els resums.
2: Fúria Blanca, no? Instagram i ja està, no?
3: No, els de la Lliga o el Twitter. El Twitter és pots veure moltes imatges i molts memes i és molt divertit. Però el Madrid, ja et dic, realment... la final de la Champions, quan la juga sempre la miro, això sí.
2: Sí, perquè sempre guanyen, això sí que, això sí, que
3: sí
2: que ho tenen.
3: Sí, aquest partit sí, normalment, però no, no. Tres,
1: Champions masculina, eh?
3: Temporada.
2: Sí.
3: Masculina, sí, sí.
2: Sí, clar, femenina.
3: Sí, no. Femenina, no. Però és que no, ja us ho dic, és que què voleu que us digui? No, no és així, és la veritat, vull dir, no... I el Barça, evidentment, si no miro el Madrid al Barça, ja us podem imaginar que menys. O sigui, he vist zero partits del Barça aquest any. Si m'interessa, zero.
1: Perquè no. És un futbol.
3: És molt millor mirar el ciclisme, sincerament. Mireu el ciclisme. Que és
2: també,
3: més
2: ja, ja,
1: també,
2: ja el mirem.
1: També.
2: Sí. Ja el mirem amb el Giro d'Itàlia, sí, sí.
3: Clar, nostres, no té res a veure.
2: No.
3: Ja està.
1: Santíssima patacada ahir, també, al Giro d'Itàlia.
2: El dissabte, sí.
1: El dissabte va ser. Déu-n'hi-do.
2: L'UAE cap a casa, 3.
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do.
2: Canal
1: Basó de Ruó, no?
4: Doncs mira, estaré a Barcelona, però no sé si em podré escapar.
1: Està fet això ja.
2: No saps si et podràs escapar. És, surten a les 5, no és? Des del Camp Nou?
4: Sí, surten des del Camp Nou, faran diferents parades a diferents punts on hi haurà diferents moments d'animació i l'any passat recordeu que van acabar Arc de Triomf, aquest any tornaran i acabaran al Camp Nou. No sé en quin estat estaran els jugadors. No sé si Hansi Flick hi serà, perquè es va morir el seu pare ahir. Vull dir que veurem a veure què és el que ens espera a la Rua. Jo estaré connectada tota l'estona mirant a veure el que passi. I no ho hem comentat. Marc Casado i Alejandro Valde a Plaça Catalunya celebrant allà com si fos... Bueno, a Canaletes no ens van deixar, però ho van fer a Plaça Catalunya i jo crec que és... La imatge de la nit, igual que veure Dani Olmo, Eric García i Pedri amb el bici una altra vegada anant pels carrers de Barcelona amb bicicleta, i això ja està. Això, dos jugadors del Madrid, només veurem una història de a la Madrid i avall.
2: O tirant una copa, poder.
4: També. No, una copa no, que això vol dir que l'hem guanyat. Millor que no guanyin res, que no tinguin res. Millor que no. No cal.
1: Vaja, la porta entrant a...
2: La porta a Luz de Gas, home. Sí.
1: La porta a Luz de Gas és clàssica. Llegia un tuit aquest matí que deia que a la porta, si el Barça segueix guanyant, veurem el seu infart en directe a la tele. Al final.
2: Sí, sí.
1: Vídeos a tot arreu. I hòstia, ahir estava a tope.
4: Com ha de ser.
1: I tant. Les coses s'han de celebrar.
4: Guanyes el títol que fa que mantens aquesta regularitat. La Lliga, per molt ara que diguin els del Madrid que és una mierda i que la Champions és la millor i que el Mundialito, no sé què, no sé quantos, la Lliga és el campionat que et mostra la teva regularitat al llarg de la temporada.
2: Sí, sí, és el dia a dia, fas els deures dia a dia. Exacte.
4: Exacte.
2: La Champions són eliminatòries...
4: Per això mateix. La Champions són partits puntuals, sincerament. És una... La Lliga, ara fan aquesta lligueta... Vale, doncs el Barça ha quedat entre els top 8, no top baix del 8 com va quedar el Real Madrid, però llavors...
3: Quina eliminatòria ha quedat eliminat el Barça?
4: Que hi ha. Recordem que el Barça va acabar segon la temporada passada i va quedar dins del top 8 aquesta temporada quan deien que el Barça no entraria. Gran? Allà ho deixo.
2: Sí, sí. Molta pica baralla.
3: Eliminats. Al final la juguen el PSG i l'Arsenal, no la juga el Barça.
1: Ni a Madrid,
3: des del 2015, no, el Madrid no, però el Madrid fa menys que no la juga.
2: Que 24.
1: Sí, estic molt amb la teoria Hansi Flick, només hem de mirar endavant, tu.
2: Exacte, sí.
1: I mirar què podem canviar i millorar.
2: El Barça ja li arribarà, està clar. Amb l'equip que té, un jove, sobretot...
3: 30 anys sense guanyar-lo.
2: 30 anys, el què?
3: 30 anys. El Champions, que no el guanyarem en 30 anys.
2: Tu creus? 30 anys?
3: Que us ho dic ara. Quin any estem? 2026? El 2056 no guanyeu la Champions.
2: Sempre es calcula que una Champions...
1: Una Champions... Marxa. S'ha rendit.
2: La Champions es guanya cada 10-12 anys. Lo normal, eh? Un equip dels bons.
3: Lo normal. Sí. Home, el Barça va estar uns quants anys sense guanyar-la.
2: I el Madrid també. Va estar 12, no? Des del que va ser 2002 fins al 14 van anar-hi.
3: I el Madrid quants? Ah, i el Barça quants? Des del...
2: També, ara en deu portar... L'any que ve en farà 12, si la guanya en farà 12. I al principi també, eh?
3: Però
2: al principi la Copa d'Europa eren partits a... O sigui, no era el que és ara, eh? Les coses com són.
3: També n'hem guanyat moltes amb aquest format.
2: No, i tant, sí.
3: No pateixis.
2: Però d'ajudes arbitrals aquí no en parles.
1: 14 punts de distància, tu. 14 punts de distància.
3: D'ajudes arbitrals, el camp del Chelsea, no, vols dir?
2: No, però...
3: El famós Obrevó.
2: I el fora de joc el 2016?
3: Quin fora de joc el 2016?
2: El gol de Ramos?
3: Bueno.
2: No, però que sí, que el Barça ha tingut ajudes. Isaac, no, jo a mi... A mi em trobaràs en els dos vaixells. Els dos han tingut ajudes, però el Madrid s'ha vist clarament afavorit a la Champions i no passa res. Perquè al final va de detalls guanyar la Champions i aquests detalls també importen. I el Madrid hi ha més anys que els ha beneficiat que perjudicat i això t'ajuda a guanyar la Champions. No passa res, Isaac. És així, ja està. Però les han guanyat i punt. I, no, i el Barça no.
3: Exacte.
2: Doncs... I
3: ja està.
2: Un titular d'aquesta lliga, quin titular seria per vosaltres? El titular d'aquesta lliga.
4: Cop sobre la taula i cap als 100 punts. Bona nit.
3: No els faran pas, sí. 100 punts.
1: No, no sé com dir-ho, però crec que és molt important pensar que és la segona lliga seguida i que tothom deia a principi de temporada que... Ah, no, mira, ja el tinc, que les lligues es guanyen a l'octubre, no, es guanyen al maig, no a l'octubre. Amb els clàssics.
2: Sí, sí,
3: jo el faré en castellà del diari AS. Borrón y cuenta nueva.
2: Borrón y cuenta... Hasta aquí basta.
3: I ja està, tranquils.
2: Bé, Isaac, no passa res. No passa res. O sigui,
3: una... No, si jo estic molt tranquil, eh? Jo ara m'aniré i... Vull dir, és igual. Sí, saps què et vull dir? Després, a mi no em paguen pas per haver guanyat la Lliga o haver-la perdut, eh?
2: Després hauràs d'anar a l'EK0 a comentar-ho, també.
3: Sí. Bueno, ja em guardaré.
4: Es portaran millor que nosaltres, eh? També t'he de dir.
2: Bé, bueno, no sé.
3: No sé.
2: El director del programa no sé què hi pensa.
3: Que és del Barça, per cert.
2: Sí, el tenim per aquí, eh?
5: Sí.
4: No,
5: però crec que es dona veu a tothom i sempre des del respecte i la màxima,
3: sempre, i la màxima
5: llibertat perquè es pugui opinar del que faci falta.
3: Ets del Barça o no, Guillem?
5: Soc del Barça, sí.
3: Vale.
5: Sí,
3: però amb respecte i donant la llibertat a tothom perquè pugui opinar. Sí.
5: I tant.
1: Escolta, que t'hem respectat molt aquest matí, eh?
3: Isaac, que sí. Ah, que sóc jo que passo de tot, ja. Vull dir.
2: I es pica. L'Isaac es pica. Sí.
5: No, si no parlem de motos, Isaac, o de ciclisme o de tennis.
3: Aquest cap de setmana les vaig veure poc, eh?
2: Les motos, no? Es pot parlar de motos, sí. Home, sí. Hi ha titular de motos.
3: Sí, hi ha titular. La setmana que vaig a Montmeló i no veurem Marc Márquez.
2: Igual.
3: Quin desastre.
2: Des que no és amb Valentino Jorge Rossi Martín. No és el mateix. O sigui, no,
1: què diu aquest tio?
2: Home,
4: què diu?
2: Home. I tant.
4: Mare de Déu. Mira, jo crec que he de marxar, eh?
1: Jo també, mamà. Ciao, adéu.
2: Doncs mira, va, tanquem aquí la tertúlia. Sí, ja va sent hora de tallar-la. Doncs Tom Falqués, a Caral Àries i Isaac Muntades, gràcies per participar avui a la tertúlia del Territori 17 sobre aquesta lliga del Barça, que la va guanyar contra el Madrid. I una dada, les tres últimes lligues que ha guanyat el Barça ho ha fet dues celebrant el camp de l'Espanyol i aquesta contra el Madrid, eh?
4: Ja pots imaginar com estem. Jo tinc un mal de cap, però ja no tinc més.
3: Quants passadissos heu fet?
4: Quants? Quants ens n'haurien d'haver fet? Això és aquesta és la
2: pregunta. Bé, Isaac, deixem-nos de passadissos i passadissos a Valverde, tu, quan surti de l'hospital.
1: Que vagi bé.

és menys xall de Sabrina Carpenter, perquè avui la cantant dels Estats Units bufa la seva 26a espelma. Carpenter apuntava maneres des de ben petita quan va aparèixer a la sèrie de Disney Channel Girls Meet World. El 2015 va estrenar el seu primer disc, Eyes Wide Open, i a partir d'aquí la seva trajectòria com a cantant no ha parat de créixer. El 2024 va ser la gran protagonista dels Premis Grammys, on va obtenir 3 reconeixements.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest dilluns, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari a Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç de personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, això a Barcelona, i també a Mataró, Granollers o Sant Celoni, entre altres. Des de dissabte, els usuaris han de pagar per utilitzar el tren i tornen a estar vigents els abonaments recurrents i els títols habituals de Rodalies i mitjana distància. Hauria de ser al revés, haurien de pagar els usuaris per viatjar amb Renfe. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara és moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I començarem per aquí, per al 9FM, amb en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem.
3: Bon dia.
2: Explica'ns què ha passat aquest cap de setmana.
3: Doncs mira, Ona, que s'ha confirmat el descens a la Lliga Elit de la Unió Esportiva a Vic en aquesta darrera jornada del grup 5 de la tercera federació masculina de futbol. El Vic, si hagués guanyat el partit a casa contra el Badalona, s'hauria salvat, però finalment un gol de Juanco al minut 9 del temps afegit de la segona part no els va permetre, evidentment, sumar els 3 punts i d'aquesta manera l'equip de Ramon Carrascal certifica el descens de categoria un any després d'haver aconseguit l'ascens a aquesta tercera federació masculina de futbol. Per la seva banda, el Tona va acabar la temporada amb una darrera victòria a casa, 2-0 contra l'Escala, amb dianes de Joan Martínez i de Roger Garcia a la segona part. Un Tona que ha acabat la Lliga en 9a posició amb 45 punts. Qui jugarà la permanència també a l'últim partit és el Manlleu. Disculpeu que porto un refredat a sobre que no me l'aguanto. Un moment, eh? Ara sí, va. Qui jugarà la permanència l'última jornada a casa és el Manlleu, que va perdre aquest cap de setmana 4-1 contra el Ciutat Cooperativa. Tot i avançar-se amb una diana de Toni Rossell, els locals van empatar al límit del descans i la segona part, Blanco, Serrano i De Socolou van marcar els altres gols. El Manlleu depèn d'ell mateix, ha de guanyar el Valls a casa per certificar que estarà com a mínim una temporada més a la Lliga Elit. Qui va confirmar l'ascens de categoria el cap de setmana va ser el Voltregà, a la tercera catalana de futbol, que va vèncer per 3-2 al Taradell i ja és nou equip de segona catalana. En l'àmbit de l'hoquei patins hem d'explicar que el Club Patí Manlleu va vèncer per 3-1 a casa contra el Dominicos a la penúltima jornada de la Lliga del Grup Nord de l'hoquei plata i d'aquesta manera encara té opcions matemàtiques de pujar de manera directa

0: a l'hoquei lliga masculina. De fet, ara mateix l'equip de Jordi Boada és segon classificat a només un punt del Lloret, que és l'actual líder i que va guanyar per 0-2 a la pista del Pativic, que ja es queda sense opcions de lluitar per l'ascens. Per tant, entre Lloret i Manlleu es jugaran la plaça d'ascens directe i la plaça de promoció. I de promoció també està el Club Bàsquet Vic, que aquest dissabte va guanyar la primera eliminatòria de la fase d'ascens catalana per 101-87 contra el Castelldefels, i d'aquesta manera s'assegura jugar la segona eliminatòria el cap de setmana que ve contra el Mollet, un Mollet que va guanyar també el Tarragona per 90-109 aquest cap de setmana. I per últim, explicar que aquest cap de setmana també el Girbau Vic Tenis Taula de la Superdivisió Femenina va empatar a 3 a domicili, i tot i l'empat, aquest resultat el deixa fora d'Europa de cara a la temporada que ve.
1: Doncs Guillem, que vagi molt bé, ens veiem en una estoneta.
0: Perfecte, fins ara.
1: I ara seguim per la Laia Déu des d'una codinenca. Laia, explica'ns.
2: Doncs bé, jo rapidet seré avui. El Sant Feliu jugava el seu últim partit de la temporada a la pista del Ripoll, on no va aconseguir la victòria i va perdre per 4-2. Els codinencs no aconsegueixen escalar posicions i acaben la temporada en la segona posició per la cua. I pel que fa al futbol, la primera catalana, el Caldes, que jugava a casa contra el Tossa, va guanyar a casa per golejada, concretament per 4-0. I és que a poques jornades d'acabar la temporada, el Caldes està empatat a punts amb el Can Gibert, a 3 punts de distància del cinquè, i per tant encara té possibilitats d'escalar posicions a la classificació. El Sant Feliu de tercera catalana no va poder sumar cap punt al camp del Llerona i va perdre per 4-1. I és que els codinencs, que necessitaven sumar els 3 punts, ara baixen a la desena posició a poques jornades d'acabar la Lliga. I per tancar, el Mollà, també de tercera catalana, s'endú cap a casa els 3 punts després d'un partit disputadíssim al camp del Folgueroles, on els de Mollà van guanyar per 4-5. Aquesta victòria fa que el club del Moianès pugi fins a la novena posició a la classificació i deixa enrere la zona de descens.
1: Moltes gràcies, Laia. Ens anem ara cap a Cardedeu, des de Ràdio Televisió Cardedeu. Enric Rubio, també explica'ns com ha anat aquest cap de setmana per les vostres zones.
3: Doncs malament, com sempre, jo saps, no porto cap, absolutament cap novetat. Començarem parlant de l'handbol Cardedeu, i és que ja sabia que aquest partit contra el CAC Granollers seria molt complicat, i de fet això va ser, ja que el primer equip de femení Cardedeu va perdre per 42-25, poca broma. Mentre que el Sant Martí va, podríem dir, gairebé pallissar també els de cases d'aquí Cardedeu, el primer equip del masculí, per 36-24. Això sí, si anem cap a l'handbol Granollers, els de capital de comarca, podem dir que van salvar-ho per la mínima, i és que van aconseguir un 31-30 contra el Revi Balonmano Cuenca. Per tant, això va ser divendres a les 7, perquè estaven de poder estar contents. Si anem a futbol, ens quedem a la capital de comarca, a Granollers, i si mirem a primera catalana, veiem que el Granollers guanya per 2-1 el Juventus Lloret, mentre que a futbol a segona catalana, el Torelló guanya per 3-0 el Cardedeu, perquè estaven de felicitats, Ona, per la part que et toca, mentre que el Vilamajor, en aquest cas, doncs, guanya per 5-2 a les franqueses. Per tant, potser aquest 5-2 va ser el resultat més positiu d'aquesta jornada.
1: Doncs, Enric, moltes gràcies. Ens veiem en una estoneta, i nosaltres acabarem el repàs des del Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, explica'ns també com ha anat el vostre cap de setmana.
4: Bon dia, Ona. Doncs mira, comencem parlant de futbol i anem al grup 3 de la tercera catalana, perquè el Camprodon es va assegurar la promoció d'ascens després de golejar el Fontcobert a casa per 5-0. En un gran partit en què Lluc, amb un xut creuat, Mercè en rematar dues pilotes de cap en un córner i també en una centrada, i Roure amb un xut creuat i Joel amb un gol per l'escaire van sentenciar el maig. Els camprodonins són tercers amb 63 punts i lluitaran per l'ascens a segona catalana. Veurem quin serà el seu rival per pujar de categoria. I la Badesenc, que 6 amb 45 punts, va mereixer més davant d'un rival directe i va caure davant el Cornellà a Terri a casa per 1-2. Alamo va avançar els visitants amb un xut des de dins de l'àrea, Traoà li va empatar en una centrada rasa i Keita va marcar a l'últim minut en una pilota morta. I el Camp de Bànol va sortir golejat del camp del Sarrià de Ter per 6-3. Els locals van posar 3-0 amb gols de Cristian de rebot, Castell en una mala sortida del porter, i van en un 1-1. Adrián va retallar distàncies, Alejo davant del porter va fer el quart, Cano va fer dos gols triplant al porter i marcant-li a porteria buida, però entremig Lledó havia fet el cinquè. Rubén a l'últim minut va matar el partit. Això fa que el Camp de Bànol sigui desè amb 37 punts i no s'hi juga absolutament res d'aquí a final de temporada. I a la Nacional Catalana, l'hoquei Ripoll va derrotar per 4-2 al Sant Feliu per tancar la Lliga, en què va arribar a perdre un partit per 1-2, però es va refer gràcies a un triplet de Font i a un gol de Balcells. Els ripolleros s'han quedat sense play-off descens a l'acabar en cinquena posició i 50 punts, i després de 9 temporades l'històric capità Jaume Ferrés va penjar els patins. Alberto Manuel també va anunciar que abandonava el club. Històrica temporada pel Ripoll, però que va acabar, recordem-ho, guanyant la Copa de Generalitat a mitja temporada. I també en futbol sala, a la Lliga de Primera Divisió Catalana, l'escola de futbol sala Ripoll va caure derrotat i golejat pel Blanc Esport per 1-5 en un partit que els visitants van sentenciar el tram final, però que van dominar en tot moment. Per tant, els ripollesos han acabat la Lliga en quarta posició i 42 punts, i per tant es queden sense l'ascens a la Divisió d'Honor.
1: Doncs després de repassar els resultats dels equips esportius de les nostres comarques, és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Doncs bé, un dilluns més seguim amb el programa parlant amb la secció de coses que passen que ens porta la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Una secció que ara repassem notícies 100% reals, però que surten una miqueta de la seriositat habitual. Bon dia, Laia, com estàs?
2: Ai, on estic molt cansada, avui, de veritat.
1: Me bajo de la vida.
2: És que no, t'ho juro que no puc més, eh? Em fan un mal als braços i les cervicals. No, no, o sigui, estic... Ahir, dia de bojos. Vull dir, un bolo de 4 hores, vaig arribar a casa tardíssim. Vull dir, sembla que m'hagi passat un camió per sobre. Vull dir, no puc.
1: Per tant, no puc confirmem més. Que és un dilluns molt dilluns, oi?
2: Ai, sí. És exageradament dilluns, avui. Mm-hmm. I aquest dia que fa, que tampoc està ajudant en excés.
1: No, i aquesta setmana t'he de dir que serà una miqueta així, eh? Jo tinc ganes de dir, val, comença... O sigui, estem en plena primavera, la primavera sem que és sol i pluja, però, ostres, sí. Pels meus, ja, però no pels tant, ànims no? Meus i els ànims de tothom, si us plau, sí. Sol, necessito... surt, ja.
2: Sí, necessito una mica de sol a la vida.
1: Vull dir...
2: No sé, almenys per fer una mica de meva, saps, a la terrassa de casa.
1: Exacte, que ens toqui una miqueta de vitamina D, que també va molt bé per pujar ànims i tot.
2: Ai, sí, la veritat.
1: En
2: però
1: fi,
2: bé, bueno...
1: Què ens portes, Laia, avui?
2: Explica'm. A veure... Jo, a mi m'agraden molt les notícies que parlen sobre l'IA, i, o sigui, la IA, perdó. I bé, ja he parlat sobre jutges que utilitzen la IA, els alumnes, òbviament, que utilitzen la IA i es copien literalment, doncs, treballs sencers i els acaben pillant, exàmens sencers i també els acaben pillant, però, bueno, que només faltaven els nostres estimadíssims polítics. Perquè ara mateix posem-nos cap a les Canàries perquè Clavijo, que és el president d'allà, va recórrer a la IA per defensar davant la ministra de Sanitat que les rates neden, o sigui, que poden nedar.
1: És veritat, això? O sigui, és cert?
2: Sí, sí, sí, de fet, ho confirma, és una notícia que surt de deldiario.es. Em sembla. O sigui, ens està afectant massa tot això del hantavirus, eh? O hantavirus, o hanta... el virus aquest, que hi ha ara. Que, no, vull dir, que la gent s'està ficant molt... És el que parlàvem a la tertúlia de divendres, no? Que ens estem posant com molt les mans al cap. Doncs aquest senyor va decidir buscar, o sigui, defensar aquesta tesi doctoral, em sembla una tesi doctoral esplèndida, que les rates neden...
1: Vale, però, sí, o sigui, d'on, en quin context surt això? Vull dir, com...
2: Mira, aquí tinc... És un dels arguments que va utilitzar dissabte a la nit per anunciar que el govern de les Canàries volia prohibir l'entrada al port de Granadilla del vaixell amb els... Amb les persones afectades per aquest virus. Posteriorment, Maria Mercante imposa l'acollida del barco que es troben a Tenerife. Vull dir, tot això va ser el president de les Canàries que va dir que no, que les rates naden i que, per tant, una permanència prolongada del Hondius, que és el vaixell aquest, al port de Granadilla, podia ser perillosa per la població de Tenerife. O sigui... Vull dir, literalment va dir, sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta 3 días.
1: Però a veure, o sigui, ell ha dit, o sigui, Fuente Miami me lo confirmó, vull dir, em sí. Refereixo a... Com,
2: literalment.
1: No, però a veure, no té assessors en el govern? No té un no sé, una persona al seu costat?
2: Jo crec que estaven dormint. O van sortir de festa i tenien ressaca i li van dir, mira, rei, utilitza la xati que t'irà bien, saps?
1: Però em sembla molt fort. Vull dir, és surrealista que, vull dir, que una persona que ara mateix és bastant un punt de mira, perquè al final...
2: Sí, clar.
1: O sigui, allà a les Canàries és on hi ha el vaixell infectat, diguéssim, vull dir, sí. Parlant així. Sí, sí. Ell ara mateix sap que hi ha molts mitjans de comunicació que estan posant el focus en aquell vaixell i no, o sigui, i utilitzen aquest argument que ha fet el ChatGPT?
2: Bueno, es que directament, o sigui, perquè estic llegint, posa el informe generado por la IA incluye enlaces a YouTube y otros detalles sobre las condiciones en las que se pueden desenvolver las ratas en este elemento.
1: Però a veure, ell no, o sigui, és que em sembla surrealista que no... Vull dir, en quin moment?
2: No
1: gent
2: ho sé,
1: estudiant càrrecs per fer comunicació política, per assessorar, o sigui, persones que tenen tesis doctorals de veritat. No, utilitzem el chat. És surrealista.
2: És que em sembla, vull dir, em sembla fascinant, eh? O sigui...
1: Dir... que les rates poden sobreviure en entorns amb aigua, òbviament, perquè viuen a les clavegueres, i allà a les clavegueres doncs hi ha aigua. Sí, però que puguin sortir del... Però... O sigui, és que... Que puguin sortir de les Canàries i decideix, mira, doncs anirem nedant fins al barco...
2: Literalment són coses... O sigui, mai millor dit, coses que passen, saps?
1: Literalment, en fi.
2: Vull dir... És que, en fi... Bueno, i ara et porto allò que diuen que mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa nova.
1: A veure.
2: No? Joan Ros, experto en salut auditiva, és un titular de La Vanguardia. Cuando alguien repite tres veces que... És un signe d'alerta. Aplaudiu, sisplau, a aquest senyor que ha necessitat uns estudis superiors per arribar a aquesta conclusió fantàstica.
1: A veure,
2: sisplau.
1: O sigui, tu, Laia, dius molt què? Repeteixes molt què?
2: Ai, doncs potser sí, eh? Potser m'estic quedant sorda, potser...
1: Jo sí, però, o sigui, penso que realment no és una falta de salut auditiva no. O de que tinguis sordera, sinó simplement que estàs pendent d'una altra cosa.
2: Sí,
1: no?
2: A vegades sí. O sigui, no sempre ha de ser... perquè t'estiguis, o sigui, perquè estiguis com quedant-te sorda o el que sigui, no? A vegades, vull dir, és que jo ho he associat a... Bueno, una cosa, si estàs de festa, potser no escoltes bé i necessites dir què molts cops.
1: Exacte,
2: no?
1: Exacte.
2: Vull dir, lo típic que estàs demanant una barra i ningú dels dos us enteneu, vull dir, és que passa.
1: I com què?
2: Això sí, també et dic que, o sigui, que el titular no fa justícia a la notícia barra entrevista que li fan a aquest senyor, perquè del que parla realment és de l'estigma que hi ha a l'hora de portar audífons i de la importància de revisar-se l'oïda, en aquest sentit, no? I de normalitzar també els audífons en edats...
1: més joves.
2: Sí, exacte.
1: En edats més joves, sí, sí.
2: Saps? Vull dir que crec que aquest titular, o sigui, que hagi
1: no
2: fet
1: fa
2: aquest
1: justícia.
2: Titular i que hagi pensat aquest titular, vull dir, és que no té res a veure. Vull dir, perquè a part tu llegeixes el subtitular i posa Joan Ros, fundador del Centre Auditiu Llobregat, desmonta mitos sobre l'audició i reivindica la importància de normalitzar l'ús d'audífonos des d'edats tempranes si se necessita. Vull dir, que és com, no té cap mena de sentit aquest titular perquè és que... Al final, a mi, jo quan el vaig veure vaig dir, ja.
1: Clar, no, és un titular que és clickbait, òbviament, totalment.
2: Clar, perquè tothom entén la notícia.
1: Exacte, i la cosa és,
2: no
1: òbviament, que aquest titular pot tenir sentit en un context de, per exemple, és com si ara mateix jo que estic aquí asseguda i tu estàs literalment davant meu, val? I estem tenint una conversa i jo et vaig repetint, què?
2: Sí.
1: I estic pendent de la conversa. Òbviament aquí sí que és un signe de... Vull dir, que no
2: clar.
1: Sents bé. Perquè si estàs amb una persona cara a cara, no hi ha soroll al voltant, i estàs pues, tenint una conversa cara a cara, si repeteixes tres vegades què...
2: Doncs sí, tens un problema, Morch.
1: Però clar, no és una cosa generalitzada d'ara mateix que jo comenci a dir què?
2: No. I ara porto... No és una notícia exactament, però per acabar és que em va fer molta gràcia i ho havia de portar perquè crec que és magnífic.
1: A veure.
2: Et felicito, Phil, com sempre, a mi fa. Em dóna màgia, em dóna cosa random. M'alegra els dies, però és que no fa gaire. Va publicar... No és una notícia. És una captura de pantalla d'un reel d'un tal Miguel Celadre... No sé, cosa rara.
1: Val.
2: Vale? La imatge és una imatge que no s'acaba d'entendre molt bé, se suposa que és la Sagrada Família, vale?
1: Val.
2: I el text deia... És que no puc. El següent. La Sagrada Família se construyó o se la encontraron? Aquí hi ha alguna cosa que et fa pensar que La conspiranoia ve forta, ¿vale? Pero es que continúa así. Durante años nos dijeron que una versión oficial, però hi ha coses que no quadren. Això últim està en majúscules, ¿vale? No fos cas que no entengués la gent el que significa coses que no quadren. Y continúa, arquitectos se ríen y otros que en privado admiten. Menos mal que alguien lo dice. ¿Qui? ¿Al qué? ¿Al qué? ¿Qué diuen? ¿Qui ho diu? Els arquitectes, ¿qué diuen? Explica-m'ho. ¿No? Vull dir, continua. Libros reescritos, fotos editades, ara es veu que fa no sé quants anys ja tenien Photoshop i intel·ligència artificial.
1: Ja hi havia ChatGPT, exacto.
2: Històries ajustades a conveniència. I si hoy, amb majúscula, con internet ya no s'ocultan cosas, imagínate antes, en mayúsculas, cuando no existía ni la imprenta, en mayúsculas, engañarnos era demasiado fácil. Es que... Lo fort és que hi ha un enllaç i jo com a persona que li encanta els aparells...
1: Però és conya o no és conya? Vull dir,
2: he buscat, però resulta que el vídeo ja no està disponible. No he pogut veure el vídeo.
1: No.
2: Jo volia veure aquell vídeo. Tenia la necessitat exageradament vital de saber què seguia d'això.
1: O sigui, mira, tu literalment busques a una persona, una família que hagi que sigui de Barcelona de tota la vida, vull dir que siguin de Barcelona,
2: sí, sí,
1: i literalment només amb dues generacions tu ja pots demanar com s'estava construint la Sagrada Família.
2: Sí, sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: No cal anar més lluny, no cal anar...
2: Sí.
1: Potser
2: no.
1: Inclús amb una generació, depèn
2: sí.
1: de l'edat que tingui aquesta persona, ja pot corroborar, o sigui...
2: És que
1: la Sagrada Família s'ha construït des de zero.
2: O sigui, és com, se la encontraron, ¿vale?
1: Per qui? Com? És que és això, qui se la va trobar?
2: Ja, és que qui se la va trobar? Mira, de cop, no, va venir Gaudí i va dir, ui, mira, m'he trobat això, anem a continuar.
1: La porto aquí,
2: venga.
1: Sí.
2: Saps? Així ja ho tinc fet. I lo de arquitectos se ríen i otros que... Otros que... Qui? Otros que... En privado admiten,
1: ¿qué?
2: Menos mal que alguien lo dice. El que? És que a part no ens dona més dades. El que? Què dicen? Què dicen? Què és el que diuen?
1: Ai,
2: vull dir, m'ha deixat anar
1: asquals.
2: Vull dir, i a sobre, veure, o sigui, et posa l'enllaç, o sigui, no el pots clicar, però l'he copiat, i posa vídeo no disponible, i jo... No,
1: a veure, Laia, si per a pròxim coses que passen ens pots portar el vídeo. Ara ens haurem de quedar amb intriga, però...
2: I crec que no, crec que el senyor ha eliminat. Potser ho va rebre en plan de noi, la Sagrada Família, en plan de
1: sí, sí.
2: Historiadors escrivint en els comentaris,
1: Laia,
2: de YouTube.
1: Em sap greu, però ho hem de deixar aquí, vale?
2: I tant.
1: Va, fins després.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
5: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
6: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
7: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
8: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
5: El nou FM, 92.8.
9: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
10: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
9: Llibres, papereria i regals.
10: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
11: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
12: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
13: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
12: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
5: El 9FM. El nou so d'Osona.
14: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 10:45 al Territori 17. I moment de saludar de nou en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
0: A veure si ara la veu ens aguanta una mica més que abans.
1: Després un carmelet de mel?
0: No, he fet una mica més de beguda d'aigua, però ja veurem si aguanta,
1: si aguanta.
0: Ja veurem si aguanta.
15: Un Ricolà.
0: Sí, passa que no en tinc a sobre. O una pastilla Joanola o aquelles coses. És passa veritat. Que no porto mai caramels a sobre.
1: No, jo tampoc en sol portar.
0: El cotxe en tinc, eh?
1: Sí?
0: Uns d'aquells caramels que t'aclareixen una mica la gola amb una mica de llimona i mel i aquestes coses, però no els he agafat. No els he agafat.
1: A veure...
0: Què toca?
1: Bueno, avui us deixo... És que clar... Haguessis hagut de posar Viva la Vida.
0: Però això és d'èpoques passades, això.
15: Crec que això és millor. Aquesta cançó, jo crec que aquesta cançó...
0: Uneix
1: representa el Barça. Potser més el Barça d'ara, oi?
15: D'ara, sí. A mi aquesta cançó em recorda Rafinha.
0: Va, doncs anem a repassar. Sentim aquesta cançó de fons. Va, la Marta ens feia aquesta reflexió abans de començar el partit. Diu, no tinc ni idea de qui és Olivia Rodrigo. Existeix algú més com jo o ja puc anar-me amagant abans del clàssic?
15: Ui, mira la cara de l'Ona.
1: Escolta... Mira, també us he de dir una cosa, que estava veient ahir el partit i van enfocar diverses vegades a l'Olivia i, a més, quan van marcar el primer gol al Barça, de cop fa
0: estava,
1: així...
0: Estava com si no estigués mirant.
1: I de cop... Ego! Pobreta meva, l'Olivia.
0: Pobreta senyora. Va, en Roger ens en fa un bon resum i diu, si després de fitxar l'Mbappé ens diuen que 2 anys després no haurien guanyat res i que guanyaríem les dues lligues i la segona casa contra ells, no ens ho creuríem. I si a més ens diuen que el seu míster seria l'Arbeló, encara menys. És un jackpot impossible de superar.
15: És que ahir no es va veure ni l'espíritu de Juanito, el camp.
0: No es va veure res. Es va veure aquell espíritu de... Et reclamo un penal amb aquella jugada del colze o de no sé què és, o... I ja està. És l'única aportació futbolística de...
15: Sí, sí. I alguna picabaralla...
0: I ja està. En Robert ens ho personifica així, diu... Chesney, 2 lligues en 2 anys. Geni i figura.
15: Van ahir per Barcelona, eh? Se'l va veure, va sortir pels carrers. Sí.
0: Jo, només de veure l'abraçada amb en Joan Garcia al final del partit, pensava... Molt bé.
15: Aquest és el meu segon porter.
0: Aquest és el meu segon porter. I molt meu segon porter. Va, els aficionats del Barça també ho tenen clar i ens escrivien ahir. Agrair a Gavi que no estigui pensant més en el Mundial que en el Barça des de fa un mes i mig.
15: L'he vist, aquest tuit.
0: Crec que és una de les grans notícies d'aquest final de temporada per al Barça. Aquesta consolidació
15: de... No sé si bona, eh?
0: Sí?
15: Perquè no? Què hi ha d'aquí un mes?
0: No hi ha, però...
15: Com es va lesionar Gavi?
0: Bueno, sí, hi ha, però llavors ja no sortiríem de casa, no? Per si
15: no, totalment, però bé...
0: També podem reviscar la dutxa de casa,
1: exacte.
0: Vull dir això...
15: El nivell de Gavi és de selecció, és de titular amb Espanya.
0: Un
15: sí,
0: Gavi,
15: sí.
0: Pedri allà al mig i qualsevol tercer...
15: I Rodri, o Zubimendi, ja està.
0: Endavant. Va, la Cris fa referència a un moment de la retransmissió del partit d'ahir, ens diu, milions invertits en el Madrid per acabar sentint a Movistar parlant del Madrid no puede hacer nada porque los recursos son los que son.
1: Quina ràbia, o sigui, és que em fa ràbia inclús a mi, eh? Vull dir,
0: sisplau.
1: Centra't en com juguen a futbol i no amb els recursos. És igual, això és indiferent. Bueno, considero, no?
0: A més, amb l'equip, amb un dels 3 pressupostos més alts de la primera divisió masculina.
15: I aquest any,
1: no
15: s'han gastat una de pasta amb...
1: Si hagués de parlar l'espanyol...
15: Amb el nou Messi, Franco Mastantuono...
0: Correcte.
15: I Álvaro Carreras.
0: Va, un cop acabat el partit, en Pau ens escrivia això i diu, sense ànim de ser processista, fer una sardana a la cara de l'Arbeloa em genera moltes pessigolles.
15: Ho entenc.
1: Arbeló.
0: Vaja, aquest usuari també ho té molt clar avui i ens diu: Flick ha dit, bona nit, culers, i a casa hem començat a cridar com si haguéssim guanyat la Champions. No el podem estirar més.
15: I l'Araujo parla en català, no?
1: Jo... Ah, sí?
15: Ho va intentar-ho, no sé, avui a la ràdio ho he sentit.
0: Jo només crec que tota la celebració d'ahir culmina molt bé tota la jornada futbolística i tota la... tot l'entorn que es generava, evidentment, al voltant del partit. Perfecte. Mm-hmm. És que només...
1: No m'hauria agradat estar jo al camp, eh?
0: No es pot dir res més. Feu cas a la Marta, sisplau. Va, que avui ens diu... Bueno, pels que no sapigueu ara quina lliga de futbol mirar pel que queda de temporada, la primera federació està molt interessant. I té raó.
15: Sí, té és raó. Veritat, sí, està molt interessant.
0: Entre Sabadells, entre Europes, entre Eldense, entre tot el que hi ha per endavant...
15: L'Ona se la mirarà, segur.
0: Ara venen aquells dies de promocions, no, de partits per la tele, de si guanyo passo, si no quedo eliminat directament.
1: Bueno, aquelles coses...
0: Aquell tipus de...
15: Si no tens els pellos de la NBA.
0: També és una altra opció.
15: El Giro d'Itàlia.
0: Per exemple.
1: Veus? Miraria més ciclisme. Això és ben cert.
0: Va, dues piulades més enllà del futbol, també aquest dilluns. Aquest usuari ens comparteix això i ens diu...
1: No calia avui, eh? Avui en podíem fer tot futbol.
0: No, aquesta és bona. Diu... Baixar el Suma i comprar bitxí fresquet amb el didal de cosí posat. Aquesta és la persona en la qual m'he convertit.
15: Encara existeix el Suma?
1: No, encara existeixen persones que utilitzen un didal i veuen bitxí. Bueno, si el meu pare veu bitxí.
15: Molta gent, eh?
0: Encara existeixen persones que acusen a casa seu. Aquesta és la tercera pregunta.
1: Que fort, quina vida més diferent a la meva, flipo.
0: Mare de Déu. I sou com l'Àngela, vosaltres també, ens escriu. Confirmeu-me si també teniu l'obsessió d'ordenar els bitllets de major a menor i que mirin tots cap al mateix costat.
1: Anava a dir una cosa. Primer, si tingués bitllets, ho faria.
0: Correcte.
1: Però quan he tingut alguns bitllets, ho he fet.
0: Allò que te'ls poses tots, evidentment, sí. 20, 10, 5...
1: Sí, i el mateix cantó...
0: Correcte.
1: Sí.
0: T'ondreu?
15: Sí, també, o... sí.
1: S'ha de ser ordenat amb els diners.
0: Quan remenes aquest feix, no? Quan...
15: Sí.
1: Bueno, jo seria això. Un bitllet de 5 per si de cas.
0: Per si has de pagar alguna cosa en efectiu que no
1: exacte,
0: pots pagar.
1: Exacte.
0: Va, i aquesta pilota de la Marta m'ha semblat d'allò més encertada per acabar la secció d'avui. Ens diu, cada ingredient extra a una truita a la francesa és un pas més lluny de la felicitat i una mica més a prop del brunch. Us ho comento.
1: Anava a dir, és un pas més a prop de ser un expat. Perfecte.
0: Perfecte. O truites sigui... a la francesa, si us plau, sense res, només amb l'ou, la sal...
1: I truites de patata, que estan molt bones, també.
0: Va, també te
15: la truita francesa amb una mica de pernil dolç...
1: Ai, que ets un brunch.
0: I ja hi posem tonyina,
15: no,
0: altres cosetes.
15: A mi no em diguis que faig brunch, eh? Els brunch no... Estic en contra dels brunch.
0: O sigui, entrepà de fuet, llonganissa i...
1: Ai, calla, que tinc molta gana.
15: I el que vingui, sí.
0: I esmorzar, avui?
1: Porto l'escut al pit.
15: Com, Ona? Mira.
1: Que em protegeix.
0: Hi ha una safata allà que...
1: Ostres, m'acabo... O sigui, ja està. Quin dilluns, menys dilluns. M'encanta. Guillem, que vagi molt bé.
0: Ens escoltem demà.
1: Ens escoltem demà. Adéu.

0: Doncs ara sí, passen 7 minuts de 11:45 del matí. I avui parlarem del concurs de paelles que organitzen el col·lectiu de Sant Feliu de Codines, però no només d'això, sinó que vol dir que també volem formar part d'una associació sociocultural juvenil. I això ho farem amb el Pau Vilardell, membre del col·lectiu de la mà de Laia de Déu des d'una codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, perquè en una societat ens sembla que cada vegada ens fa més individuals, avui volem parlar de la col·lectivitat, de l'associacionisme. Per això avui ens acompanya el Pau Vilardell, que és membre del col·lectiu de Sant Feliu. Bon dia, Pau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
0: Em sembla que hem d'acabar de contactar amb en Pau, Laia, però si de cas, abans de que ens puguem posar en contacte amb ell, acaba'ns d'explicar com és això.
1: Doncs és una associació cultural i juvenil de Sant Feliu de Codines que des de fa uns anys organitzen doncs, un concurs de paelles. I doncs, avui li volem preguntar doncs, què es farà, quanta gent ve, si hi ha premis, com organitzen i també la importància, doncs, com he dit, doncs, del fet de en una societat on cada vegada ens vol més individuals. És interessant parlar d'aquesta col·lectivitat i de com és i què és i què vol dir formar part d'un col·lectiu i d'una associació en un poble que és força petit, vull dir que no és Barcelona, que no són grans ciutats, no? I de com s'organitzen i de com és la gestió i l'autogestió, també, de tot això.
0: Doncs, Laia, ja tenim en Pau aquí, per tant, que ell mateix ens ho expliqui. Bon dia, Pau.
1: Pues, bon dia, Pau. Hola, doncs, a veure, Pau, abans de res, dissabte teniu el concurs de paelles.
2: Sí.
1: Com es preveu aquest concurs de paelles? Explica'ns una mica què fareu i com heu organitzat aquest dia de dissabte.
2: Bé, el concurs de paelles bàsicament consisteix en, bueno, el seu nom ho diu, no? Un concurs en el qual, doncs, per diferents equips es tracta de fer un arròs, una paella, que ja pot ser tant de peix com de marisc o del gust de cada xef. I doncs, després, a través d'un jurat, es valorarà en diferents aspectes que tenim en compte, com pot ser, per exemple, la presentació, el gust o l'originalitat. S'entraran uns premis en funció doncs, de quin ha sigut, segons el gust del jurat, aquests aspectes, quin ha sigut el més bo. I doncs, després doncs, fem una mica de festa per acabar de celebrar que tothom aquesta participació de la gent.
1: I, clar, jo t'anava a preguntar, com sorgeix això de... No sé si tu sabràs, però a veure si ens ho pots respondre. Com sorgeix aquesta idea de fer un concurs de paelles i com és tota aquesta organització prèvia?
2: O sigui, va una mica... Tirem bastant temps enrere abans de que nosaltres agaféssim l'entitat del col·lectiu i jo crec que també surt una mica doncs, de la necessitat de no només fer festes locals com a tal que comencin tard i acabin, doncs, per exemple, a 6 del matí, sinó doncs, de poder fer una mica més de poble i fer com... Nosaltres no considerem tant com una festa, sinó com una tradició en la qual doncs, ajuntes a moltes persones del poble que es coneixen entre tots i doncs, generar un bon ambient cuinant i després doncs, passant una bona estona en comú.
1: Clar, i ara parlàvem del concurs de paelles, però quanta gent hi participa? Perquè heu tancat ja les inscripcions?
2: Hem tancat les inscripcions i aquest any ens ha sorprès bastant la participació de tothom perquè tenim números que podríem dir rècords doncs, de participació. Jo crec que estarem al voltant de 350 persones, més o menys.
1: Uau, això és molta gent.
2: Sí, sí, tindrem una feina per distribuir tots els equips a l'espai aquest de Can Xifreda perquè realment, doncs, tampoc estan tan grans, que aquí també tindrem feina de distribució per part nostra.
1: I el jurat, qui forma part d'aquest jurat?
2: Aquest any el jurat el forma l'Edu Ávila, que ja ha sigut participant en edicions anteriors, la Susana, del Forn de Pa, que a més ens sorprendrà i ha comentat que portava alguna sorpresa per tots els participants, i per últim tenim el Paco, que era el xef que portava ara el Cívic, doncs que també en homenatge a ell una mica i tots aquests anys que ha estat doncs, portant al Centre Cívic de la Fonteta, doncs ens ha fet gràcia introduir-lo com a jurat aquest any.
1: I de premis, què? Així una mica de safreig? Què teniu de premis? Què hi ha? Què s'endurà la paella guanyadora o les guanyadores?
2: les parelles guanyadores em portaran doncs, un petit trofeu que fa el nom de l'aspecte en el que han guanyat, ja sigui de gust, de presentació o el que sigui, i a més segurament repartirem alguna samarreta del col·lectiu.
1: I, clar, jo ara ja poso més a parlar una mica de la vostra associació. Clar, al final no és el mateix formar part d'una associació juvenil a una ciutat gran que formar-ne part en un poble o en un municipi més petit. Com és i com és d'important teixir col·lectiu i teixir associacionisme entre els joves en un poble com Sant Feliu?
2: Sí, ens agrada molt dir que si és fonamental fer moltes activitats per gent gran, ja siguin culturals, musicals o de qualsevol àmbit, però sí que és veritat que els joves a vegades queden una mica més exclosos d'aquestes activitats, no? I doncs que també hi pugui haver una entitat que ajunti els joves amb el poble i que alhora fomenti doncs, a futures generacions doncs, que tinguin ganes de seguir promovent aquestes activitats, ens agrada molt. I a nivell doncs, nostres de joves també ens comença a implicar una mica doncs, a tractar amb l'Ajuntament, tractar temes com a l'hora de redactar documentació, de coordinar-nos amb la policia... És entretingut, la veritat.
1: Segur que sí, perquè intenteu fer... O sigui, tot el que organitzeu és autogestionat o teniu alguna ajuda, alguna subvenció?
2: Bueno, moltes festes són subvencionades per els nostres propis beneficis, però sí que és cert que l'Ajuntament ens ajuda en molts aspectes i és com una mica doncs, que anem bastant emparellats amb l'Ajuntament en aquest sentit.
1: I, a més d'aquest superconcurs de paelles que serà dissabte a Can Xifreda, quines activitats més feu així? Com, què hi ha com més destacat que diguis això? Ho ha de saber la gent que ho organitzem nosaltres o que ho muntem nosaltres?
2: Bàsicament, les tres més importants serien paelles, com bé has dit, Festa Major, que és sempre doncs, a les dates de setembre, que és durant 3 dies i també nosaltres en tenim moltíssimes ganes perquè fem activitats doncs, que s'han portat durant molts anys fent i crec que també doncs, és una manera de promoure doncs, aquestes festes locals. I llavors també tenim la famosa festa de Cap d'Any, que agrupem a diverses poblacions del Vallès que tots venen cap aquí perquè podríem dir que és una de les millors. I aquest any hem sorprès perquè farem una nova festa en memòria doncs, del col·lectiu. Intentarem agrupar tots els diferents grups de col·lectius que han passat previs de nosaltres i farem una petita festa en honor a tots aquests.
1: Doncs em sembla una molt bona proposta. I ja per anar acabant, Pau, ara em deies no, que voleu fer una festa com amb totes les persones que han anat passant per el col·lectiu. Però parlant de les noves generacions, que també m'ho has dit abans, com està el relleu generacional en un poble petit amb tema associacionisme o amb, justament amb la vostra associació, amb el col·lectiu?
2: Bé, al final jo crec que sempre hi ha gent doncs, que té agafar el col·lectiu i sobretot si veus doncs, la dinàmica, en aquest cas doncs, la que hem portat nosaltres, no? A nivell de festa, de fer un bon ambient, de que tothom s'ho passi bé i la gent que participa en les nostres activitats i festes i, bueno, si ells estan còmodes realment i ho disfruten. Jo crec que això genera doncs, que les futures generacions tinguin ganes de portar coses noves o, en cas de que entrin en el col·lectiu, doncs, iniciar noves festes, noves activitats on tothom es pugui sentir identificat i s'ho pugui arribar a passar bé. I això també és una motivació de cara a futures generacions.
1: Doncs, Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca. Espero de debò que el concurs de paelles d'aquest dissabte vagi estupendament bé, que totes les paelles surtin boníssimes i per molts més anys del col·lectiu, de debò.
2: Moltes gràcies. I si el temps acompanya, serà una festa molt divertida i us animem a tots a que vingueu, que per molt que no pugueu participar, doncs després també tenim un concert així de rumba en directe i servim els millors combinats del Vallès, així que esteu tots convidadíssims i ho rebrem amb les portes obertes.
1: A partir de quina hora?
2: Comença a les 11, el concurs, i podeu venir tots al cap per veure, doncs, ostres, jo vull fer una paella el següent cap de setmana i no sé com fer-ho, doncs sempre serveix com a inspiració, veure com la gent ha afegit o quins ingredients hi posa, i sí que a partir de les 4 comença aquest show d'un grup de rumberos que es venen a acompanyar.
1: Doncs ja ho sabeu, tothom, a anar al concurs de paelles del col·lectiu, encara que no sigui fer una paella, a fer un bon vespreig, que diuen.
2: Moltes gràcies, Pau. Molt bé, moltes gràcies.
1: Vagi bé.
2: Adéu. Adéu, adéu.
0: Passen 2:45 del matí, moment per la segona entrevista, avui amb l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu.

0: Enmig d'una de les crisis més fortes que ha viscut l'educació aquestes últimes dècades, a Sant Pere Vilamajor s'hi suma l'externalització de la gestió de l'escola Bressol Municipal Pit Roig. I és que si l'ambient de Sant Pere Vilamajor precisament ja porta un any caldejat per la decisió unilateral del govern format per Junts i Socialistes, que encara avui dia no ha pogut demostrar sobre el paper que aquest canvi sigui beneficiós a nivell econòmic, i és que el motiu pel qual han argumentat que es du a terme l'externalització és precisament aquest. Aquest dijous, coincidint amb la primera vaga estatal de 0 a 3 anys, han aprovat la licitació d'aquest canvi a l'escoleta. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest centre per saber com s'ha viscut aquest últim pas i com estan les coses ara mateix. Míriam Oliva, moltes gràcies per estar aquí al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu una vegada més, perquè el 03 és molt difícil que ens donguin veu i tota ajuda doncs és molt benvinguda.
0: A veure, en primer lloc, crec que deu fer un any i escaig aproximadament que estàvem immersos, de fet, en les sessions plenàries, on l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, de fet, va tirar pel dret amb aquesta decisió. Així que segur que hi ha gent que no és de la zona, que potser no recorda ben bé el cas. Fes-nos 5 cèntims de com va començar tot plegat.
1: D'acord, aviam, intentaré ser breu. Més o menys al gener vam tenir una reunió informativa on l'Ajuntament va informar les famílies i a la comunitat educativa en general, d'acord, a l'equip també, perquè es volia externalitzar, i dos dels motius a més pes era una qüestió econòmica, perquè hi havia molta despesa cap a l'escola Bressol, i l'altre motiu era la gestió del personal, d'acord? Que com que agafem moltes baixes i és molt difícil mantenir doncs aquestes suplències, perquè és un col·lectiu que les condicions que hi ha a les escoles Bressol, les treballadores que hi treballen, doncs no tenen les millors condicions del món, ni a nivell de sou ni a nivell d'horaris, i per tant és molt difícil cobrir-ho, d'acord? Llavors, aquests dos van ser els motius principals. Les famílies van fer una consulta, van recollir signatures. Tot era sempre a favor de mantenir la municipalització, i buscàvem altres alternatives perquè es poguessin resoldre aquests temes, no? Tant l'econòmic com el de la gestió de personal. Llavors, hem estat durant, com el que deies tu, més d'un any, doncs darrere la licitació tirava endavant. Primer van fer un estudi econòmic, has començat dient, ostres, encara no han pogut demostrar sobre paper. Mira, sobre paper, els estudis econòmics el que demostren és que tenen un dèficit si ho externalitzen, que no és una sorpresa per ningú, perquè al final, si tu has de pagar a una empresa perquè gestioni això, hi ha d'haver un benefici industrial, i el benefici se l'endú l'empresa, no se l'endú l'escola. Per tant, era obvi que seria més costós, no?, externalitzar.
0: Sí, tot i així, s'ha acabat fent, tot i que amb el que ells volien demostrar des de l'Ajuntament que era necessari, ha anat a la contra aquest estudi d'ells.
1: Sí, l'estudi ha anat a la contra, tot i així ens van dir que doncs hi hauria una qüestió de que això, no?, de que la gestió del personal, les empreses tenen programes, bueno, o borses, no?, i aquí ha estat la segona sorpresa, que és que nosaltres aquest gener passat vam haver de cobrir unes baixes, i buscant, vam veure que hi ha un recurs de la Diputació des de l'octubre passat, que és per municipis de menys de 20.000 habitants, on és una borsa mancomunada per tècniques d'educació infantil. I l'altra sorpresa és que l'Ajuntament de Sant Pere no s'hi ha adherit. Per tant, la voluntat sempre ha estat externalitzar. I llavors aquí ens hem sentit encara menys valorades, menys tingudes, menys tot, no? I llavors, si a sobre tenim el que deies, el que has comentat, que el dia 7 va ser com la vaga estatal per excel·lència, no?, la primera en tota la història on tots el col·lectiu de 03 ens hem unit per anar a la vaga, i just aquell dia fan l'efemèride d'aprovar la licitació, no? I dius, home, doncs un aplauso.
0: Clar, des de tot el personal de l'escoleta, el que heu denunciat moltes vegades també és com s'ha dut a terme tot el procés, no? Ja no el procés en si, sinó les maneres. De fet, un dels factors que va generar més controvèrsia a les sessions plenàries d'aquest any passat va ser que, de fet, des del govern de l'Ajuntament de Sant Pere Vilamajor, no sé si dir-ho d'aquesta manera, però sí que es va intentar encarar d'alguna manera mares i pares amb l'equip docent de l'escoleta, no, inclús?
1: Sí, de fet, el problema és que no tenim aquest ple. El de la discòrdia, diguem-ne, no es va gravar, va haver-hi un problema tècnic, no sabem, perquè no ha passat mai més. però no es va gravar aquell ple, i en aquell ple es van dir mentides, concretament sobre la meva persona, perquè es va dir que, no, que jo no havia fet la feina, que bueno, no, es va posar el meu sou de manifest, que no passa res perquè és públic, però és el meu sou, no era real, perquè és el sou en jornada sencera, i insisteixo, no cobreixen la meva reducció de jornada, vull dir que jo faig la mateixa feina per la meitat de sou, és el que hi ha. Llavors, bueno, us van dir certes mentides, que jo no havia fet la meva feina, que me n'havia anat de vacances sense acabar, i per sort, a les famílies jo no els he de demostrar res, ni jo ni les meves companyes, per sort, no? Ens veuen el dia a dia, i no hi va haver aquest confrontament. Sí que, òbviament, doncs es va mentir, perquè sabia que tota la feina estava feta. Tampoc no hi ha hagut una disculpa. Tampoc no l'esperem, perquè ja veiem com està anant tot plegat, no? Però sí, ha estat com... S'ha anat tensant tot d'una manera que, en comptes d'escoltar-nos, doncs és com, bueno, ja no formem part de la casa, no? El dia 8... Mira, perdó, però el dia 8 de març, per exemple, no, fan un manifest i les dones i no sé què, i ho hem, ja portem dos cursos dient exactament el mateix. El 8 de març és el dia de la dona. Nosaltres som el col·lectiu més feminitzat que té l'educació en general, l'Ajuntament de Sant Pere, com molts ajuntaments, i tant ens valoren que literalment ens donen una patada, no? Vull dir que...
0: Clar, si mirem de cara a xifres, des de tant l'equip docent com des de mares i pares, doncs es demanava que hi hagués alguna enquesta, alguna espècie de referèndum, no?, des de l'Ajuntament, per saber, al cap i al fi, què volien les famílies, no?, d'alguna manera. L'Ajuntament es va negar a fer-ho, però sí que es va dur a terme des de la mateixa escoleta, i la consulta va participar un 76,4% de tots els encastats. Recordem les xifres, 98% en contra de l'externalització,
1: sí.
0: I 2% a favor. Aquest 2%, recordem a l'audiència, que reflexa un sol vot, en aquest cas, no?
1: Exacte.
0: És a dir, que el sentiment general, no sé si dir-ho així, però era unànime, d'alguna manera.
1: Sí, al final... L'Ajuntament, com que fa molta incidència, no?, en que no ens canviaran les condicions, en que el projecte serà el mateix, però clar, nosaltres no hem pogut veure els plecs de condicions, per tant, no sabem si seran els mateixos o no. Volem basar-nos en la bona fe, en la mateixa bona fe que han tingut cada vegada amb aquesta transparència, vull dir que, bueno, doncs ens basarem en aquesta bona fe, però la realitat és que no sabem, o sigui, no sabem ni si el projecte educatiu el podrem mantenir o no el podrem mantenir, si hi haurà canvis substancials, el que dèiem, no?, companyes que tenen un contracte que se'ls acaba el 23 de juliol i que ja no seguiran en l'equip, perquè l'empresa no té l'obligació de subrogar-les, i les companyes doncs potser no volen seguir amb aquesta empresa, o potser l'empresa ni els hi diu, no? Llavors és com ja només tenint en compte que no tindrem el mateix equip educatiu, ja hi ha un canvi substancial, no? Llavors, bé, clar, les famílies el que volen és que el projecte, que fa tants anys que volen, que aposten i que volen pel seu municipi, doncs, o per les seves criatures, perquè n'hi ha que no són del municipi, és veritat, però que trien, no? I doncs que això no se'n vagi, no? I elles sí que ens demostren aquest suport incondicional que s'agraeix un munt.
0: Clar, des del govern de l'Ajuntament de Sant Pere Vilamajor expliquen que no és una privatització, sinó una externalització de la gestió. Però en definitiva, si la gestió d'una escola, d'una escoleta, en aquest cas, no, rau en mans d'una empresa privada i d'un empresari, i els contractes de les treballadores són privats, és a dir, que els ser privats n'han de treure un rèdit econòmic, en definitiva, no deixa de ser, per tota l'audiència que s'està escoltant, segurament veurà molt obvi que no deixa de ser una privatització encoberta, no sé si dir-ho així, però des del consistori, de fet, diuen que supervisarà, però el motiu precisament de l'externalització era que no disposaven de mitjans humans ni econòmics per poder estar supervisant. Llavors, com s'entén tot plegat, no? És una miqueta...
1: Exacte. Al final, nosaltres des de l'inici ho dèiem, no? En el moment en què nosaltres hem fet unes oposicions, un examen per ocupar un lloc de treball... És veritat que és laboral, no és funcionari, però al final perquè no hi ha la plaça de funcionària, no? Si no l'haguéssim aplicat. Llavors, a nosaltres ara mateix el nostre jefe, no?, és l'administració. D'aquí uns mesos tindré un empresari o empresària o una fundació, com li vulguis dir, però aquí, a mi qui em pagarà el sou serà l'empresa que hagi guanyat la licitació. I al cap de 4 anys, quan hi hagi, o 2 anys, quan hi hagi la nova licitació, canviaré de jefe. I així, in eternum, sense, vull dir, amb la incertesa de saber si tindrem, no?, quines condicions tindrem, per molt que ens subroguin, no?, quin jefe tindràs, jo no he aplicat per treballar a una empresa. ja ho he fet altres anys, no? I jo ara volia, doncs, que realment els diners públics vagin a l'educació pública, no a una empresa que s'enriqueixi de l'educació. Llavors, aquí li pots dir com vulguis, sí, externalització, perquè, clar, privatització queda fatal.
0: Però a nivell efectiu, no? Sí. Acaba sent el mateix. Míriam Oliva, directora de l'Escola Bressol. No és fàcil el teu càrrec, deixa'm dir-ho també ara mateix com estan les coses, ni de les teves companyes, de l'Escola Bressol Municipal Pit Roig de Sant Pere de Vilamajor. Moltes gràcies per la feina que dueu a terme, infravalorada absolutament, inclús les persones que us feien costat de 0-3 l'educació és molt dura, així que moltes gràcies pel que feu, seguiu endavant amb les vagues i molta sort i encerts.
1: Moltes gràcies a vosaltres, de debò.
0: I a tots els espectadors del Territori 17, doncs ens acomiadem per avui ja i us esperem demà de 9 a 11 del matí des de les vostres ràdios i televisions.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ara som generals.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Ara que estem sentats,

0: moderna, hoy se me está haciendo bola.
1: Radio Vic, fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.